0: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Quin golarro que acaba de fer la minya, man.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
5: Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a aquest Què t'hi jugues del dijous 9 de juliol. Un Què t'hi jugues que avui durarà una horeta. Fins la una us explicarem totes les novetats esportives del dia, perquè avui en poc més d'una hora podrem, poc menys d'una hora, podrem escoltar dos dels projectes guanyadors dels Premis Idea Ràdio d'aquest 2026. Això serà a la una amb la Marina Fernández. Ara, de moment, toca Què t'hi jugues amb un nom propi, amb el que obrim el programa, el de l'extrem alemany Karim Adeyemi, jugador del Borussia Dortmund, de 24 anys, i que el Barça, especialment interessats Deco i Hansi Flick, treballen per fer-lo jugador blaugrana.

0: Després d'Anthony Gordon, tot apunta que Karim Adeyemi acabarà sent el segon reforç del Barça en aquest mercat d'estiu. Nil Solà, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Ens explicaves que sembla que ja està tota la maquinària en marxa perquè Adeyemi acabi sent jugador blaugrana.
1: Sí, tant la maquinària està en marxa que fins i tot podem explicar que ja hi ha un acord amb el futbolista. Els termes personals, normalment, quan un jugador vol venir, vol anar a un club, és el més fàcil de fer. En principi, Adeyemi que podria firmar un contracte amb el Barça per les properes 5 temporades. Amb ell està tot acordat, salari també, els termes en quant a temporades. El que no està encara tancat és l'acord amb el Borussia Dortmund, però va per bon camí. Ahir va explicar ja Romero Gigantes, va ser el primer en treure el nom a la matinada. Una operació que fa temps que, pel que ens expliquen, que s'està fent. A Karim Adeyemi, que té 24 anys, acaba contracte el 2027, és a dir, no ha volgut renovar amb el Dortmund, i si no renova amb el Dortmund, l'han de vendre, perquè si no la temporada que ve acabaria marxant gratis, a partir del gener podria marxar gratis. És una situació similar, perquè s'entengui, a la que té Ferran Torres aquí amb el Barça. Adeyemi li ha traslladat al Dortmund que la seva voluntat és fitxar pel Barça. Hansi Flick el coneix a la perfecció, l'ha tingut de fet amb Alemanya. És veritat que Adeyemi aquesta temporada no ha estat del tot bé i que ha tingut un cop bastant dur el fet de no ser convocat al Mundial, però pel que ens interessa, el Barça, que ha fet una primera oferta al voltant dels 20 milions d'euros, el Dortmund, que en va pagar 33 el 2022 del Salzburg, vol una mica més, però evidentment la força, la paella pel mànec la pot tenir més el Barça, perquè és conscient el Dortmund que si no el ven ara, i el jugador ja els ha comunicat que no vol renovar, si no el venen ara haurà de marxar gratis a partir del gener.
0: I Nil, és un altre nom que Deco ha estat cuinant pràcticament en silenci, similar al cas d'Anthony Gordon. Sí que és veritat que havia sortit el nom als mitjans de comunicació, però no ha estat una operació airejada públicament.
1: No ha estat una operació airejada públicament, i a més és una operació que desquadra bastant a l'entorn, no? Perquè tothom tenia molt i molt clar que hi havia aquest objectiu prioritari, que continua sent el mateix, que és el de Julián Álvarez, però sempre s'havia traslladat, a més des del club, que sense sortides no hi hauria entrades. La informació continua sent més o menys la mateixa, és a dir, que aquesta arribada de Karim Adeyemi el que ha de fer és que hi hagi algú que surti. Roni Bargi ja m'ha explicat al llarg dels últims mesos que té números de poder marxar. De fet, amb aquesta arribada jo crec que les portes se li tanquen al complet. Continua havent-hi la situació de Rafinha, que el més probable és que sigui l'any que ve, no ara, que marxi, però amb aquelles especulacions que van sortir des de Brasil amb problemes econòmics, l'estiu serà llarg, i està clar que aquesta arribada, i més amb el discurs que sempre ha mantingut el club, que sense sortides no hi hauria arribades, fa que s'hagi d'estar molt atent i que és probable que hi hagi més sorpreses en aquest mercat.
0: Perquè ens deies que l'objectiu prioritari segueix sent el davanter. Això no condiciona, Adeyemi no condiciona la possible arribada d'un nou de possible arribada de Julián Álvarez.
1: Sí, de fet, a dia d'avui el club continua confirmant, continua assegurant, només té al cap Julián Álvarez, fins que s'esvaeixin totes les opcions. Aquest serà l'objectiu que tindrà el Barça. Per tant, a dia d'avui, i després de que s'acabi el Mundial, el Barça continuarà negociant amb l'Atlètic de Madrid, o intentarà negociar amb l'Atlètic de Madrid per l'arribada de Julián. Operació completament independent, la de Adeyemi i la de Julián Álvarez, que ara mateix el Barça el vol igual i farà tot el que pugui perquè estigui a les ordres de Hansi Flick.
0: Qui més ha vist jugar en aquesta casa, Karim Adeyemi, ja sabeu que és el nostre expert en futbol internacional, Bruno Alemany. Què tal, Bruno? Bon dia.
2: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Creus que encerta el Barça escollint l'extrem alemany, escollint Karim Adeyemi?
2: Doncs sí, si s'acabés confirmant, em semblaria una incorporació interessant. Crec que és un bon davanter, un jugador rapidíssim, molt bo en la tècnica a l'hora de desmarcar-se, que té bon colpeig amb les dues cames, realment pot jugar a qualsevol de les dues bandes i també com a davanter centre. És veritat que jo no el veig tant com a davanter de referència, però té moltes coses que el futbol de Hansi Flick li va molt bé, aquesta capacitat per fer esforços, repetir esforços de màxima intensitat, la capacitat per desmarcar-se, la velocitat. Em sembla que hi ha moltes coses de Adeyemi que em quadren absolutament amb la idea de joc de Hansi Flick. Em sembla una mica estrany, si el Barça no acaba fitxant cap davanter centre, que les possibles eleccions puguin ser només a partir d'ara Ferran, Adeyemi o Gordon, que són tres jugadors que poden jugar en aquesta posició, però segurament només en el cas de Ferran ara mateix és la seva posició ideal, però crec que és un jugador que pot acabar explotant, que no ho ha fet encara, però té només 24 anys i molt de potencial. Crec que és un futbolista molt, molt a tenir en compte perquè sempre ha tingut un gran potencial.
0: Un jugador jove, com en recorda ara el Bruno, amb aquests 24 anys, li falta un any de contracte amb el Borussia Dortmund i, com ens apuntava el Nil, doncs el Barça, que ja hauria acordat poder-lo fitxar per 5 temporades, tot acordat amb el jugador, ara en marxa la negociació entre els clubs, entre el Barça i el Borussia. Moltes gràcies, Bruno.
2: Molt bé, que vagi bé, una abraçada a tots.
0: Per poder atacar fitxatges com el de Karim Adeyemi, el que us podem explicar a Ser Catalunya és que el Barça demanarà un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar el mercat de fitxatges amb garanties. Adrià Soldevila, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Quins són els detalls exactes d'aquest nou crèdit que demanarà el Barça?
3: Sí, ho has dit bé. Ha demanat un nou crèdit de 210 milions d'euros, que 105 d'aquests milions arribaran ara al mes de juliol i 105 ho faran al mes de novembre. Això no és un crèdit, diguem-ne, normal, sinó que és un avançament de diners pel que ha de cobrar el Barça de drets televisius d'aquests propers anys. És una mena d'hipoteca d'una sèrie de drets televisius. Uh-huh. El Barça els cobrarà abans i ho farà doncs, per fer front a fitxatges, segons ens han explicat fons del club, pel mercat. Ens diuen que s'ha de fitxar ara perquè pràcticament has de fer-ho ara per dues temporades perquè l'any vinent amb el retorn a Montjuïc es tornaran a reduir els ingressos i tornaran a estar excedits a fair play, per tant s'ha de fer ara, diguem-ne, com dos mercats en aquest mateix estiu. Això, recordar que va a banda del nou finançament del Camp Nou, és a dir, ja vam explicar que el Barça demanaria més diners per afrontar la reforma del Camp Nou perquè s'han esgotat i s'han de demanar més diners, doncs això va a banda, són 210 milions d'euros que van a banda i ho has de demanar perquè tens tensions de tresoreria. El que ens expliquen és que com que portes també un retard important amb el Camp Nou i amb aquest retard no t'està generant el Camp Nou els ingressos previstos, llavors doncs estàs ja pagant també interessos i tornant al préstec, això genera tensions de tresoreria i s'ha de demanar aquest préstec de 210 milions d'euros per fer front a les operacions d'aquests propers mesos, sobretot pels fitxatges.
0: De les operacions dels propers mesos, perquè no inclouen a Gordo, no, Isolde, aquests 210 milions?
3: No. És una cosa que ja està passada, diguem-ne. És de l'exercici econòmic anterior. No entraria Gordon aquí, perquè Gordon va entrar a l'exercici econòmic 25-26 i, per tant, doncs no entraria aquí.
0: I, Nil, aquests 210 milions, a banda de poder atacar aquest fitxatge, com el de Karim Adeyemi, que hem explicat ara en aquests minuts, per qui més serien? Amb qui treballa el Barça?
1: Es fa complicat de dir, perquè a vegades amb els fitxatges es pot aplaçar, es poden pagar terminis, però, clar, en principi hem de tenir en compte que en aquests 210 milions d'euros hi hauria d'entrar Karim Adeyemi, també João Cancelo, que és un altre dels futbolistes que el Barça té pràcticament tancats, evidentment, la cirereta del pastís, que és qui vol el Barça, Julián Álvarez. I més enllà d'això, també m'ho ha explicat el que dius, el Barça continua atent a moltes situacions, com ha pogut donar-se ara de Karim Adeyemi, la d'un defensa central esquerrà. Hansi Flick va dir que no és la seva prioritat, però el Barça i Deco continuen restejant, i més si teniu en compte que, com explica en Solde, la temporada que ve serà més complicat fitxar, per tant, l'esquema més o menys podria anar amb Julián, Adeyemi, també, evidentment, João Cancelo, i a l'espera que pugui aparèixer alguna situació més de mercat que el Barça li pugui interessar i pugui afrontar amb aquests diners.
0: Aquests 210 milions d'euros que demanaria el Barça per poder fitxar durant aquest mercat d'estiu. Solde, el dia en què el Barça ha fet públic un informe de l'agència internacional Morningstar DBRS, en el qual es certifica l'increment de l'endeutament del club, sobretot causat per aquest retard que parlàvem ara de les obres al Camp Nou, però és cert que aquest informe manté una bona perspectiva de futur econòmica pel Barça.
3: Sí. Diguem-ne que és, entre cometes, veure la llum al final del túnel. Encara ets dins del túnel, però vas veient la llum cap al final. Morningstar el que diu és que aquesta qualificació passa de positiva a estable, bàsicament perquè la reducció del deute que s'ha de fer s'ha anat endarrerint, sobretot a causa també dels retards en l'obra del Camp Nou. Avança Morningstar que hi haurà un augment del finançament en uns 300 milions, és allò que dèiem del nou finançament que ha de demanar el Barça, de l'augment del finançament, que Morningstar la calcula en 300 milions. Nosaltres hem consultat i ens diuen que no està decidit que siguin 300 milions, poden ser més, també poden ser menys, tot i que és pràcticament descartable, que siguin menys, però que poden ser 300 o poden ser una altra xifra. I això doncs diu Morningstar que tot aquest crèdit que no s'ha tornat afableix el flux de caixa per retornar aquest deute. Això sí, el que dèiem, considera que aquesta situació ara mateix és temporal, es preveu una millora a partir del 2028, quan l'estadi estigui en ple funcionament, calculen que hi hauran aproximadament uns 1.200 milions d'ingressos al Barça, i evidentment ens recorda Morningstar en aquest informe que el Barça és una marca reconeguda a escala mundial, que té un posicionament molt fort a nivell comercial, una alta generació d'ingressos, i que evidentment aquestes fortaleses fan que el Barça doncs, pugui recuperar aquest deute a mig termini.
0: Doncs ja ho escolteu, ens ho expliquen l'Adrià Soldevila i el Nil Solà. Bona perspectiva econòmica a mig termini pel Barça, que aquest estiu demana un nou crèdit de 210 milions d'euros per poder afrontar aquest mercat de fitxatges d'estiu. Entre ells, el nom de Karim Adeyemi, que seria l'objectiu del Barça de les properes setmanes. Moltes gràcies, Soldevila. Gràcies, Nil.
3: Una abraçada, fins ara.
1: A vosaltres.

0: El Mundial entre França i Marroc. Demà serà el torn d'Espanya, que s'enfronta a Bèlgica amb l'objectiu de classificar-se per a la que serien les segones semifinals a la història d'Espanya. 12 i 18 a Catalunya, 3 i 18 a Los Angeles, a Califòrnia. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Avui serà, Santi, un dia de prèvia, amb roda de premsa del seleccionador, també d'alguns jugadors, però a les darreres hores també ha parlat un dels homes més en forma de l'equip de la Fuente.
1: Primer, Dani Olmo, en roda de premsa, un dels millors jugadors de la selecció espanyola en aquest Mundial, que va parlar sobre la seva connexió especial amb Lamine Yamal.
2: La connexió que tengo con él es... Bueno, yo creo que se ve... dentro del campo, como nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho. Si sigue a este nivel, que va a seguir y que va a mejorar, o sea que lo celebramos y seguro que el próximo partido pues nos va a dar muchísimo más también.
1: Dani Olmo, que està convençut que l'equip només pensarà en Bèlgica, que no està pensant ja en les semifinals abans de superar els quarts de final, tot i que el rival segurament és més assequible que Portugal als vuitens de final, i que va treure la seva vena reivindicativa. Diu Dani Olmo que tota la seva carrera ha hagut de demostrar més que la resta.
2: Sí, yo creo que ha sido un poco siempre mi vida o mi carrera deportiva. Siempre he tenido que ir demostrando constantemente lo que soy, pero no es ningún problema. O sea, yo también pongo esa exigencia conmigo mismo y si alguien o hay alguna duda en algún momento, pues... demostrarlo una vez más y como he hecho siempre, y ahora pues contento también de estar ayudando al equipo dentro del campo también.
1: Un Dani Olmo, el déu d'Espanya, que si no hi ha un canvi d'última hora a l'11, serà titular al partit contra Bèlgica.
0: Apunta titular Dani Olmo, que reivindica, i Santi, també hem pogut escoltar a les darreres hores a Lamine Yamal.
1: Sí, en una entrevista a Mundo Deportivo amb el Ferran Martínez, Lamine Yamal ha explicat que si no hem vist la millor versió de Lamine Yamal és perquè encara necessita agafar ritme.
3: Bueno, aparte de eso es seguir jugando. Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando llevaba siete partidos seguido jugando. Entonces, seguir tocando balón, seguir jugando, seguir sumando minutos y obviamente va a llegar ese partido.
1: Ho diu clar Lamine Yamal, que també ha deixat clar que li és igual les crítiques i el que es digui d'ell fora del terreny de joc, i que l'equip està amb moltíssimes ganes d'afrontar doncs un dels partits més importants de la història d'Espanya, perquè fixa't que si es superen els quarts de final serà la segona semifinal a la qual arriba Espanya a la història dels seus mundials. Es diu aviat, però està a les portes d'Espanya de tornar a fer història.
0: A les portes de tornar a fer història, veurem si amb el gran partit de Lamine Yamal en aquest Mundial, que reconeix el propi jugador que encara no ha arribat. Santi, ja saps que aquí el que t'hi juga som molt fans de les teves batalletes. Explica'm algunes de les teves.
1: Doncs sí, mira, avui, com som a Los Angeles, com no pot ser d'una altra manera, us porto cap a Hollywood. And the Oscar goes to...

0: perquè hi va haver control sorpresa antidoping i després de fer-lo van anar els futbolistes i part de l'expedició de la selecció espanyola a veure el Passeig de la Fama, les lletres de Hollywood de la muntanya, vaja, el que es fa quan s'està a una ciutat com Los Angeles, que és una de les ciutats més glamuroses del planeta. I va cridar molt l'atenció que entre totes les estrelles que hi ha a la vorera del Passeig de la Fama, del Walk of Fame de Hollywood, hi ha una que està malmesa, que fins i tot està bunyegada, que s'han trencat el marbre, que està guixada, que té insults, que té escrits contra la persona d'aquesta estrella. Sabeu qui és? No podia ser un altre. Donald Trump.
1: Que penso tampoc és massa sorpresa. I el que no ens ha explicat el Santi és que ell també ha anat a fer-se la foto amb les lletres de Hollywood. L'hem vist amb tot l'equip de la cadena SER, amb l'Anton Meana, amb el Javier Raez fent una mica de turisme, clar que sí, que porten un mes al Mundial, i també va haver una mica de pausa. Gràcies, Santi. Tornem demà.

0: Això des de Califòrnia, perquè aquí a Barcelona, aquest migdia, Anna Palet, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia, Elena.
0: El Barça ha presentat la renovació del tècnic del femení, Pere Romeu, fins al 2028.
1: Sí, l'ha signat Pere Romeu aquest matí, fa poc més d'una hora, a les oficines del club aquí al costat del Camp Nou, amb el president Laporta. Pere Romeu renova fins al 2028. Són dues temporades més per un tècnic que ve de guanyar-ho tot aquesta temporada, Champions inclosa, però que ha viscut també la sortida de quatre jugadores importants. De fet, ahir ja es va presentar Alexia Putellas amb el seu nou club, al London City, després en parlarem, però de cara al mercat de fitxatges, un dels temes dels quals ha parlat Pere Romeu, ha dit que tanca la porta a més sortides i, en canvi, l'obra a fitxatges, sobretot en la línia defensiva i a l'atac.
2: Crec i confio cegament en que no hi haurà més sortides de l'equip, i això és el que tots desitgem. I respecte a incorporacions, doncs una mica el que ha marxat, les posicions que marxen, com reincorporar-les, no? Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de salma.
1: Per tant, fitxatges a la línia defensiva i a l'atac, és el que demana Pere Romeu a la direcció esportiva. També ha dit que Caroline Graham Hansen i Marta Torrejón estan renovades, tot i que el procés de signar el contracte s'està allargant. La veritat, estem ja a primera setmana de juliol i encara no s'ha fet oficial les seves renovacions, però en aquest sentit Pere Romeu ha donat calma amb la situació i creu, sobretot, que de cara a la pròxima temporada serà molt important que les jugadores que han quedat a l'equip facin un pas endavant, i que és conscient que li haurà de demanar molta responsabilitat a jugadores molt joves.
0: Doncs veurem què depara en aquestes dues properes temporades en les que Pere Romeu seguirà com a mínim liderant el Barça. De fet, Anna, Caroline Graham Hansen ens explicava aquí a Ser Catalunya, el llapis de memòria amb el Jordi Manau fa uns dies, que ella, amb això de liderar l'equip, que també ens destacava també la Catacoll, no?, a Patri Guijarro, que l'assenyalaven a ella com la capitana, encara que no sigui la primera, la que haurà de liderar aquesta nova generació de futbolistes.
1: Sí, de fet, mira, jo li he preguntat per Patri Guijarro a Pere Romeu, i ell m'ha respost que Patri ja porta temps liderant l'equip, fent-ho d'una manera silenciosa, d'una manera força invisible, però aquest any haurà de donar un pas endavant, sobretot en el que seria més el parlar, el de donar la cara en tot el tema, quan, per exemple, pugui haver-hi alguna derrota o moments complicats, però futbolistes com Vicky López, com Clara Serrajordi, serà qui se'ls demanarà, doncs, que agafin un rol que en condicions diferents segurament no ho haurien de fer, però les baixes són importants i, per tant, liderar amb les noves generacions és el que li toca al Barça femení de Pere Romeu.
0: Una de les baixes és, com deia l'Anna, la d'Alexia Putellas, ja nova jugadora del London City. Després ens ho expliques, Anna, no marxis, aguanta, que ara hem de repassar l'actualitat. Abans, suposo que el president Laporta deu haver anat amb Pere Romeu, jo crec, a celebrar-ho.
3: Escolta, si em permets un moment, t'he de parlar de la millor arrosseria de la Barceloneta, que és el Menar 75, que és aquesta terrassa espectacular a l'aire lliure, amb amics o familiars que pots anar-hi i estar de conya, fer un arròs cuinat d'aquests que et fan a la vista, que hi ha 19 varietats de paella diferent. Oh, des dels clàssics com els caldosos de llevàntol fins a més innovadors com el de popa a la gallega o el de magret d'ànec. Oh, Menar 75! És més que una arrosseria, és una experiència. Més informació a menar75.es. Marta!
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Junca, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Elena.
0: Avui al Mundial, primer partit dels quarts de final, França-Marroc.
5: Revalidació de la semifinal del Mundial del 2022 i un partit que va amb cua pels incidents que podria provocar, sobretot a París. Recordar que aquell 2022 hi va haver 167 detinguts. Andrés Onrubia, company de la Sera a la capital francesa, explica que s'ha establert un dispositiu policial per blindar la ciutat, prohibint el material pirotècnic i els focs artificials. Un partit envoltat també per un altre aspecte extrafutbolístic: els comentaris racistes de la senadora paraguaia Celeste Amarilla a Kylian Mbappé, que segons Deschamps està bé.
6: Kylian está bien a nivel mental, es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, pero Kylian está bien como todo el grupo, listo para mañana.
0: Més enllà del Mundial, Martí, també hi ha una altra competició a nivell internacional, a nivell de seleccions en marxa, és l'Europeu Sub-19.
5: Sí, és notícia perquè Espanya s'ha plantat a la final seguint els passos al Mundial, de moment, de l'absoluta, sense encaixar cap gol. Aquesta nit, 3-0 contra Croàcia amb gol de Xavi Espart.
0: El Girona fa oficial el tercer fitxatge de la temporada.
5: Es tracta del migcampista del Burgos, Ivan Morante, que arriba lliure. El jugador de León destaca aquestes com les seves principals qualitats.
7: Creo que es un jugador que destaca a nivel ofensivo, sobre todo en el juego con pelota, pero también en, sobre todo en estos últimos años he incorporado aspectos defensivos que no tenía antes. El año pasado al final estuve en el equipo menos goleado de la categoría y gracias al cuerpo técnico que tuve creo que mejoré mucho en todos esos aspectos.
5: També a segona, el Sabadell oficialitza Yanis Rahmani, davanter procedent del Cartagena, amb quasi 180 partits a la categoria.
0: En bàsquet, Isaac Nogués torna al Joventut.
5: L'escorta que fins ara era València Bàsquet torna a casa, a Badalona, on s'havia format fins als 19 anys i firma per dues temporades.
0: I al Tour, el nostre tècnic Willy Arnal ho celebra enormement. Avui hi ha Tourmalet.
5: Una de les etapes més mítiques, quasi 190 quilòmetres i més de 4.000 metres de desnivell. Traen es manté líder amb Pogacar i Vingegaard a 7 minuts i 53 de distància.
0: Gràcies, Martí.
5: Adéu.
4: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, ¿qué tal? Molt bon dia.
8: Hola, buenos días, Elena. Otra historia, ese es el título de la portada del diario El Equipo, para ilustrar la información del Francia-Marruecos que abre esta noche los cuartos de final de la Copa del Mundo. Después del combate eléctrico contra Paraguay, la Francia se reencuentra con Marruecos, un equipo ya hecho que conoce muy bien después de haberlo eliminado en las semifinales del Mundial 2022 por 2-0. Se lee en este diario. Un gran duelo entre amigos para buscar una plaza en las semifinales, sostiene Le Parisien. Les Bleus, de verdad, se ponen manos a la obra, escribe Le Figaro. Kylian Mbappé, un líder comprometido dentro y fuera del campo durante el Mundial. Un patrón. Su altruismo contrasta notablemente con las críticas a su supuesto individualismo, escribe Alexandre Lemaire desde Boston para el diario francés Le Monde.
0: Gràcies, Marcos. Aquest França-Marroc arrenca a les 10 del vespre. Ja sabeu que podreu seguir aquest partit, com sempre, al Carrusel Deportiu aquí a la SER. I a SER, ara ens fas de saissó, ja ens estem acostumant, quasi aquesta absència del Xavi, el que trobem molt a faltar, però que ara està de vacances, content, a Calella. I avui què és el que ens destaques, a SER?
9: Doncs avui us destaco les audiències dels Estats Units, perquè els Estats Units van quedar eliminats del Mundial amb una golejada dura contra Bèlgica, 1-4 a Seattle, que va tancar el somni dels anfitrions, però la notícia curiosa és que mentre l'equip de Pochettino s'enfonsava al camp, el futbol feia història a la televisió nord-americana. Més de 30 milions d'espectadors van seguir el partit per la Fox, amb un pic de gairebé 37, en el que ja és el partit de futbol més vist de la història dels Estats Units. Per posar un context, les xifres van superar les dades de les últimes finals de l'NBA, entre els New York Knicks i els San Antonio Spurs, que van tenir una mitjana de 20,6 milions d'espectadors, en el que és un altre senyal de com el que ells diuen el soccer està creixent als Estats Units.
0: I això que tampoc va ser un partit igualat, que va ser una golejada de Bèlgica. Gràcies, Asier.
4: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
4: Arroba que t'hi jugues.
0: Laia Pujals, què tal? Molt bon dia.
11: Què tal? Bon dia, Elena.
0: Estan animats avui els oients del que t'hi jugues?
11: Segueixen molt preocupats per qui fitxem a davant de tot. En David diu que falta un nou urgentment i que Julián està sobrevalorat i que no ho veu clar. I en Roberto demana que es pronunciïn tots ells, aviam qui veuen com a nou. Ell proposa que si ha de ser espanyol sigui Oyarzábal i que si ha de ser estranger que sigui Muriqui. I creu que Julián no està destacant al Mundial i que no ens hem de gastar 100 milions. I un altre oient li contesta que des de la seva ignorància Mikel Oyarzábal no sent que sigui el que hem de fitxar per la posició de nou. Per tant, continua la preocupació sobre qui fitxem.
0: Hi ha divisió entre els oients que ens seguiu al YouTube del Què t'hi jugues. 12:32, seguim endavant.
4: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
12: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. El que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
4: Què t'hi jugues?
0: Així sonava l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de 14 temporades. I Anna Palet, segueixes per aquí.
1: Hola, què tal? Sí, per aquí segueixo.
0: Ahir es va fer estrany veure-la amb una altra samarreta, però ja va ser presentada com a nova jugadora del London City, això sí, amb un acte a Nova York.
1: Sí, ens haurem d'anar acostumant a veure Alexia Putellas vestida de blau cel i no de blaugrana, que era el que havíem vist tota la vida. De fet, és que és la primera vegada que Alexia jugarà fora d'Espanya, que també es farà molt estrany de veure. I aquesta presentació amb el London City va ser en un acte molt ambiciós a Manhattan, a Nova York, i les protagonistes van ser, evidentment, la jugadora, Alexia, però també la propietària del seu nou club, Michelle Kang, amb qui va compartir una conversa llarga i distesa. Recordem que Michelle Kang també és propietària de l'Olympique de Lió, entre d'altres, que ha signat Alexia per les pròximes 3 temporades i que de moment, en la següent, de moment, segur no jugarà contra el Barça perquè el London City no està classificat per la Champions. Però això, atenció, no preocupa Alexia el fet de no jugar a competició europea perquè el que vol és competir cada cap de setmana.
12: In my opinion,
11: en la meva opinió, la Lliga Anglesa està fent un pas endavant. Per mi és la Lliga més competitiva i has de donar el teu 100% partit rere partit. A jugadores que som competitives ens encanta això. Això va ser un dels motius de la meva decisió.
12: In my decision.
1: És una mala notícia que una jugadora, una icona com Alexia, doncs busqui competitivitat fora de la Lliga Espanyola, fora de la Lliga F. I com s'ha cuinat, és el que es pregunta molta gent, aquest fitxatge. Ahir vam veure molta complicitat entre Michelle Kang i Alexia Putellas. Doncs ens hem de situar el 2022 a Miami en un sopar que comparteixen la jugadora i la propietària en aquell moment de l'Olympique de Lió.
12: I want to explain you that women...
11: Vull explicar que ens vam trobar fa 4 anys, abans que ella comencés tots aquests projectes. Ella volia saber què era important per les jugadores i després d'aquesta conversa em va dir: tinc aquest projecte en ment. Després jo vaig estar pendent de si tot el que ella deia passava. Per mi això va ser un gran punt, perquè no eren només paraules, eren fets.
12: Words, it's facts.
1: Doncs ara ja amb Alexia Putellas presentada com a nova jugadora del London City, ens haurem d'acostumar a veure-la jugant de moment a la Lliga Anglesa i qui sap si en un futur, no com a mínim aquesta pròxima temporada, enfrontant-se contra el Barça.
0: Deies ara, parlaves, Anna, d'aquesta empresària nascuda a Corea, formada als Estats Units, Michelle Kang, que ahir, propietària del London City, ahir deia, em feia gràcia perquè deia... quan li donaven pas a l'acte aquest de presentació d'Alexia Putellas, deia: deixeu-me gaudir d'aquest moment, no? Com abans de començar a parlar d'aquesta imatge, després de deies ara, 4 anys d'haver parlat amb ella per primera vegada, de poder-la tenir allà asseguda, ja com a nova jugadora d'una de les seves franquícies, que és el London City. D'on surt, Anna, exactament aquest equip?
1: Doncs el London City, que entenc que pel públic general sigui poc conegut, és un equip que es crea el 2019, per tant, pràcticament no té història, que això pel que ens han explicat doncs era també un fet que va sumar positivament a la decisió d'Alexia, perquè tampoc es volia vincular amb una gran marca, amb un gran club, com per exemple podria haver sigut l'Arsenal. Es crea el London City el 2019 i el 2023 és quan l'adquireix Michelle Kang, quan el suma al seu conglomerat de clubs, i en una temporada, només en una temporada, aconsegueix l'ascens a primera divisió anglesa, això sí, amb unes pèrdues properes als 10 milions d'euros, per tant, wow. Ja veiem que el cop de talonari no és un problema per Michelle Kang, que té uns objectius, els té a curt termini, i per tant, doncs, tots els recursos que calgui destinar per aconseguir aquests objectius ho farà, i ara el London City, doncs, en aquesta primera temporada que ha viscut a primera divisió, ha quedat 6è classificat, però estan fent un equip que, sens dubte, apunta a poder ser un dels clubs candidats a guanyar la Lliga Anglesa ja aquesta propera temporada, en concret amb Alexia Putellas com a principal estrella.
0: Sense cap mena de dubte, Anna, Alexia Putellas ha estat la cirereta del pastís per Michelle Kang, que porta molt de temps fixant-se amb el Barça. De fet, són molts els professionals, no només jugadores, que ha fitxat per treballar pels seus clubs.
1: Sí, mira, prop d'una vintena, si fem el recompte, és una barbaritat. Michelle Kang, doncs, ha vist com al Barça hi havia un model d'èxit, ho ha vist a les seves pròpies cans, perquè ja són dues finals que el Barça li ha guanyat al Lió de la Champions, i ha volgut replicar d'alguna manera aquest model guanyador, no només doncs, copiant certs mètodes, sinó directament fitxant els seus professionals. Per exemple, Jonathan Giraldez, quan el va fitxar primer pel Washington Spirit, però ara ja a l'Olympique de Lió, també amb la figura de Markel Daniel Zubizarreta, que és molt important dins del grup perquè, diguem-ne, que és el director esportiu de tots els clubs. Cada club doncs, té després els seus professionals, però Markel Zubizarreta, qui va ser l'arquitecte d'aquest Barça guanyador durant 8 temporades, ara treballa per Michel Kang i treballa com a supervisor de tots els clubs. A l'Olímpic de Lió hi ha jugadores exblaugranes com Ingrid Engen, al London també, l'última Alexia Putella, s'hi sumarà Mapi León, però és que ja hi havia Jana Fernández, Lucía Corrales i Maria Pérez, i també doncs, hi ha professionals d'altres àmbits, com pot ser Gonzalo Rodríguez, aquí era delegat del Barça, ara és el general manager del London City, també ha fitxat professionals en l'àmbit de l'scouting, com Daniel Sánchez, en l'àmbit del Big Data, com Raúl Peláez o Arnau Turk, i també gent de l'estaf tècnic, sobretot a l'Olímpic de Lió, on Jonathan Giraldez es va endur a Toni Gordo, Andrés González o Sergi Uclés, entre d'altres. Per tant, és un projecte, el de Michel Kang, que té molt accent blaugrana.
0: Molt i molt, eh? Més d'una vintena de professionals, com deia, com en recordava ara l'Anna. I per entendre millor aquesta manera de treballar de l'empresa de Michel Kang, has parlat amb un entrenador català que hi forma part del grup.
1: Sí, és l'Adrià González, ell va ser entrenador de l'Espanyol fins que Jonathan Giraldez el va trucar per unir-se amb ell a l'aventura de Washington Spirit, i quan Jonathan va marxar al Lyon, doncs des d'aquell moment ja l'Adrià està com a primer entrenador del Washington. Ens explica com és Michel Kang en les distàncies curtes.
13: Costa trobar temps per estar amb ella, perquè és una persona que la veritat que no sé com s'ho fa. Està tot arreu, amb molts projectes, amb una mentalitat de canvi, de sempre d'anar per davant, no? De ser pionera a l'hora de provocar canvis, en aquest sentit, en el món de l'esport femení. Sento que vol deixar la seva impremta de dir, hòstia, el dia de demà he pogut construir alguna cosa diferent, he pogut canviar. És una persona, jo crec que revolucionària, que sempre doncs, vol el millor per les esportistes. És un referent i també una inspiració.
1: Adrián González, tècnic del Washington Spirit, club del qual forma part de la propietat de Michel Kang, parlant d'ella com a referent i com una persona revolucionària, i també ens explica com conviu en tres clubs al final tan diferents com són el Lyon a França, el London a Anglaterra i el Washington Spirit als Estats Units en un mateix conglomerat.
13: Per exemple, veiem el London City, que al final és un equip nou, que en construcció és un projecte que necessitarà temps. Lyon, doncs, estem parlant de probablement, si no el millor, un dels millors equips de futbol femení per història, per passat, per present. I aquí, doncs, un club, no diria nou, però amb un projecte molt ambiciós. I jo crec que cada club té una mica la seva idiosincràsia, no? Però evidentment que la idea és seguir creixent. Això seria una pregunta per Michel, però jo estic segur que ell ja vol continuar creixent, expandint aquesta idea també a diferents mercats, diferents països i ser un referent.
1: Ens queda clar amb el fitxatge d'Alexia Putellas que Michel Kang vol fer créixer els seus projectes, i això ja serà un tema que parlarem al futur, però si tot avança com sembla i acaba el London City classificant-se per la Champions, des de la UEFA,

0: última, segurament el peix més gros, segurament no, el peix més gros, que és Alexia Putellas. Moltes gràcies, Anna.
1: Una abraçada, adéu.
0: I Alexia Sierr podrà celebrar-ho també a Can Lampazas.
2: Doncs sí, perquè si busques el restaurant de cuina gallega de referència a Barcelona, ja saps on has d'anar, no, Elena?
0: Home, i tant, allà.
2: Exacte, allà, a Can Lampazas. Can rosa gallega cuita amb carbó d'alzina, peixos salvatges, pop en caldeiro, en fi, tota l'essència de Galícia al teu plat. Se m'està fent la boca aigua només de pensar-hi. I no t'ho perdis, perquè també tenen menú executiu a només 27,50 €, de debò. Can Lampazas, cuina gallega de veritat, al cor de Barcelona. Al carrer Buenos Aires, número 2, i a canlampazasbuenosaires.com.
3: I a qui jugues?
0: I 47, marxem ara fins a Cornellà, perquè l'Espanyol ha fet aquest matí el primer entrenament de la temporada. Andrea de la Torre, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Elena.
0: I en pocs minuts presenta el tercer fitxatge de l'estiu. El pivot brasiler Gabriel Moscardo arriba cedit pel PSG. Escoltarem demà, recuperarem les seves declaracions al Que t'hi jugues, perquè ja sabeu que a la una serà el torn d'escoltar les propostes o els projectes guanyadors d'aquesta setena edició dels Premis Idea Ràdio que organitzem aquí a SER Catalunya. Això serà a partir de la una amb la Marina Fernández, però com deia Andrea, l'Espanyol tanca avui una setmana de molta activitat amb la presentació de Moscardo. Monchi va prometre una renovació de totes les línies de l'equip i de moment va per feina el gadità.
4: Doncs sí, aquesta setmana ha estat especialment moguda aquí a Camp de l'Espanyol. Aquest matí l'Espanyol ha completat el primer entrenament de la temporada. Mentrestant, el club continua accelerant el que és la planificació de la plantilla. El primer reforç presentat dimarts va ser Àlex Calatrava, que és un jugador de 26 anys que pot jugar tant d'extrem com de mitja punta, tot i que ell mateix ha deixat caure que se sent molt més còmode jugant per dins. Així parlava Monchi sobre el català.
5: El caso de Ale reúne todo aquello que Manolo quería para esa posición, ¿no? Era un objeto de deseo ya desde antes de que yo llegara. Tiene calidad, último pase, gol, llegada, novata frescura. Castellón, en las dos temporadas que ha militado allí, ha sido fulgurante y, bueno, yo, si es capaz de repetir lo que hizo el año pasado en Castellón, pues yo creo que todos nos daríamos con un canto en los dientes.
4: El segon fitxatge és Q Harman, com ha volgut que li diguem, lateral esquerre de 24 anys, format al Feyenoord, que arriba cedit pel Burnley per ocupar el lloc que deixa Carlos Romero, una responsabilitat molt gran, i Monchi el defineix així.
5: Luego del rendimiento que Carlos ha dado aquí en el Real Club Deportivo Español, era una prioridad importante y fundamental tener un repuesto de garantía y sobre todo en tiempo, ¿no? Para que Manolo y su grupo técnico pudiera trabajar con él desde el primer momento. Y sí, fue una de las obsesiones que tuvimos desde el primer momento, desde que empezamos la planificación. Era el primer nombre encima de la mesa cuando por parte de la dirección deportiva.
4: André, digam.
0: Andrea, no, t'anava a preguntar que és veritat que ara l'Espanyol es troba en una situació de tenir moltes fitxes a la primera plantilla, és a dir, que ara és el torn de les sortides per poder seguir fent més fitxatges per part de Monchi.
4: Correcte, o sigui, avui amb la presentació de Gabriel Moscardo, aquests tres fitxatges deixen l'Espanyol amb 28 fitxes, que és una xifra bastant elevada. Monchi està complint el que va dir, que era reforçar com a mínim incorporar un jugador per línia. Tot i això, la previsió continua sent que fitxi fins a 6-8 jugadors durant el mercat. Monchi avui compareixerà per explicar-nos una mica aquesta planificació, però s'han de deixar sortir jugadors perquè puguin entrar de nous.
0: Una d'aquestes incorporacions que deies, Harman, que no hem pogut escoltar, la declaració del neerlandès, Andrea.
4: Exacte, Harman parlava així de lo content que està d'estar aquí a Barcelona i lo bé, o sigui, se sent molt identificat amb com els pericos senten l'Espanyol.
6: Crec que encaixa bé amb la meva manera de jugar i que la meva experiència a la Premier la puc traslladar aquí per a ser encara millor. I el que em va convèncer també és que crec que és una molt bona ciutat. No sé si coneixeu Burnley, però Barcelona és una ciutat una mica més bonica que Burnley. I al final la vida és més que només futbol.
4: Doncs Harman feia aquesta petita broma sobre la ciutat de Burnley i deia que a Barcelona li ha agradat molt més. I també, per recollir una mica el com està la plantilla, s'ha oficialitzat també la renovació de Fortuño, que sembla que sortirà cedit, i hi ha un nom que li agrada molt al que és la direcció esportiva de l'Espanyol, que és el de Víctor Sigankov, que si tot avança i l'operació s'encarrila, doncs ho veurien amb molt bons ulls des d'aquí.
0: Doncs veurem si finalment Monchi aconsegueix tancar la incorporació de Sigankov, que sabem que és una de les prioritats pel cos tècnic de l'Espanyol. Ens explicava i el Nil Solà que

0: És dels jugadors que encara no s'ha incorporat a la pretemporada del Girona. Té diferents propostes. Veurem on acaba Víctor Zinkov. Andrea, no marxis, que ara de seguida tornem amb tu.
1: De què jugues?
0: Arnau Santero, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal, Helena? Bon dia.
0: En les últimes, amb l'Arnau i l'Andrea, parlarem ara de l'estat del futbol català, perquè és cert que hem tingut l'ascens del Sabadell en les últimes setmanes. També parlàvem de l'informe de la Cambra de Comerç que situava el món del futbol amb uns 1.500 milions que generaven aquí a l'àrea de Barcelona. Però, Arnau, sembla que no tot és tan bonic com senyalen aquests titulars, no?
2: Exacte. Si analitzem aquests fets amb una miqueta de perspectiva, tots aquests èxits que has parlat, i mirem les últimes dades de la Reial Federació Espanyola de Futbol, ens trobem que a Espanya en total hi ha 1.044.789 llicències de jugadors. D'aquestes, 161.000, perdó, és a dir, un 15% de les llicències són a Catalunya. Però, tot i que això la posa com la segona comunitat autònoma amb més jugadors federats, no està ni entre les quatre que més equips aporta a primera i segona divisió.
0: I com s'aplica això al dia a dia de la competició, Arnau? És coherent? Són coherents aquestes dues xifres?
2: Doncs la resposta curta és que no. Aquest any només hi havia tres clubs catalans a les categories professionals, el Barça, el Girona i l'Espanyol, cosa que només representa un 7% dels equips. Ara sí que és veritat que amb l'ascens del Sabadell aquesta xifra millora una mica, arriba al 9%, però queda encara molt lluny d'aquest 15% que representen les llicències. Perquè ens fem la idea, per igualar les xifres entre llicències de jugadors i d'equips, Catalunya hauria de tenir entre 6,3 equips de primera i segona divisió, és a dir, com a mínim 6, faltarien encara 2.
0: I si ho posem en comparativa, si ho comparem, per exemple, amb altres comunitats, Arnau?
2: Doncs mira, Andalusia és la comunitat autònoma amb més llicències, però té pràcticament les mateixes que Catalunya, són 170.000, o sigui que equivalen a un 16%. Els andalusos, però, compten amb 7 equips entre primera i segona divisió, o sigui que sí que igualen les ràtios, les superen per una miqueta, de fet, i és un tema molt habitual en la majoria de comunitats autònomes, com per exemple Madrid o Galícia, i fins i tot en alguns casos hi ha comunitats que tenen més percentatge encara d'equips professionals que de llicència, com el País Basc, per exemple, que té un 6,9% de les llicències i 5 equips professionals, que equivalen a un 12%. És a dir, que era bé el doble d'equips que de jugadors.
0: Doncs ja ho sentiu, fins al 9% dels equips entre primera i segona la temporada vinent, amb Barça, Girona, Espanyol i Sabadell, representaran el 9%, perdó, dels equips de primera i segona són Barça, Girona, Espanyol i Sabadell, però està lluny d'equiparar-se al 15% de les llicències que té Catalunya respecte a la resta d'Espanya. És a dir, que en el mapa l'única comunitat autònoma amb un ratio negatiu de més del 5% és Catalunya. I això, Andrea, segueixes encara per aquí amb nosaltres, això no és una estadística aïllada, ja que es reforça molt si ens centrem en l'àmbit arbitral.
3: Doncs sí, la comparació d'àrbitres catalans amb altres comunitats autònomes també és bastant reveladora. Andalusia tindrà 7 àrbitres entre primera i segona, el País Basc en tindrà 6, la Comunitat Valenciana o Múrcia 4 cadascuna, i comunitats amb molta menys població i menys pes futbolístic, com per exemple Extremadura, que no té equips del futbol professional, també té més representació que Catalunya. Per posar aquesta dada en context, actualment a primera divisió hi ha 20 àrbitres principals, però només un és català, Víctor García Verdura. A segona divisió la situació és encara més extrema, hi ha 22 àrbitres i fins fa unes setmanes no hi havia cap català. Aquesta xifra canviarà gràcies a l'ascens del tarragoní Gonzalo Romero Freixas, que la temporada vinent debutarà a la categoria, i amb ell Catalunya passarà a tenir un representant a segona divisió. Tot això es trasllada amb un 4,7% d'àrbitres catalans d'un total de 42 àrbitres entre primera i segona divisió. I si ens fixem en els assistents, les xifres continuen sent molt baixes. A primera hi ha 40 assistents i només un és català, i a segona hi haurà 6 assistents catalans dels 44 totals. Per tant, la suma resulta en 7 catalans de 84, un 8,3%. Per entendre per què passa això, hem parlat amb Xavi Moreno, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres Català. Ell assegura que no és una qüestió de mancar de nivell, sinó de sort i saber trobar el moment oportú per saber destacar.
4: Llicències de futbolistes hi ha 200.000, aleshores dius, bueno, i per què només hi ha dos equips a primera? Doncs perquè és una competició esportiva i no és una qüestió de nombres de llicències, sinó de, bueno, de talent, de sort, o de competició, de tenir l'oportunitat de demostrar que ho fas bé en el moment oportú, i tant si tens 2.000 àrbits com tenim nosaltres, com si tens, jo que sé, 200 com a La Rioja, el que ho fa millor i el que li surt millor la competició, doncs és el que hi ha el premi.
3: A més, ens explica que és una qüestió de ratxes, que de la Federació Catalana forma els àrbitres, però que després és la Reial Federació Espanyola de Futbol qui acaba escollint quins promocionen.
4: Teníem 3 àrbitres a primera divisió de 20. Això no havia passat mai a la història. Això són ratxes, segona ref, tenim molts àrbitres, a primera ref tenim molts àrbitres, i d'aquí ja depenen del CTA de la ref, i si no acaben de fer el salt, nosaltres els hem format per on han d'estar. Si llavors no els acaba de comprar o d'ascendir, és un tema que ja no depèn de nosaltres.
3: Un dels grans noms de l'arbitratge català, com ja hem dit, és Víctor García Verdura. Amb només 31 anys acumula ja 2 temporades de primera divisió. Aquesta temporada ha dirigit, entre molts altres partits, el derbi entre l'Espanyol i el Barça, on va fer precisament una actuació molt bona. I s'ha confirmat que a partir de la temporada vinent serà àrbitre internacional. De fet, molts pocs catalans han arribat a aquesta distinció al llarg de la història. Per exemple, tenim a Enriquez Negreira o més recentment a Estrada Fernández. Uh-huh. Tot i això, Helena, com ja hem escoltat, des de l'arbitratge català insisteixen que és una qüestió de cicles i que continuaran treballant per millorar aquestes dades. De moment, l'ascens de Gonzalo Romero és una bona notícia, però les dades continuen mostrant una realitat clara. Catalunya és una de les grans potències de futbol espanyol en clubs i llicències, però aquesta força no es reflecteix, almenys de moment, en el nombre d'àrbitres que arriben al futbol professional.
0: Gràcies, Andrea. Ja ho sentiu, només un àrbitre català dels 20 de primera i només un dels 22 que hi haurà a segona. Gràcies a Arnau Santero i Andrea de la Torre per aquest informe que ens heu fet, aquesta radiografia de les llicències i l'arbitratge a Catalunya. Ens queden 4 minuts de programa. Jo crec que avui sí que toca.
5: Primer, records el tio Faja.
6: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco!
5: El tio Faja, gràcies.
0: Ja sabeu que el tio Faja el tindreu demà divendres a partir de les 9 del vespre per seguir aquest Espanya-Bèlgica junt amb el Cristóbal Chacent, el Gonzalo Álvarez, i farem un especial de la taverna des d'allà per seguir el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Si voleu descarregar-vos la vostra entrada, només heu d'entrar a casinobarcelona.com per acompanyar-los. Javi, què tal? Bon dia.
7: No puedo deciros nada. Yo creo ya que mi vida es un experimento psiquiátrico.
0: ¿Cómo te va lo, o sea, de esta semana?
7: Bueno, ahora soy flamenco como Puigdemont y Diego El Cigala.
0: Eso,
7: es acojonante.
0: Eres un hombre de extremos y te has ido precisamente a los dos extremos.
7: No, si no es de extremos, ya es que mi cerebro es el Dragon Khan. Es que me voy a volver loco. O sea, es acojonante esto. He pensado hacer un concurso que es apadrinar un oyente, que venga un oyente un par de días conmigo. O sea, es que lo mío no se puede explicar cerebralmente hablando.
0: Y Javi, ¿cómo ves el partido ¿cómo ves el partido entre España y Bélgica, y a quién te pides para semifinales? ¿Qué te gustaría convertirte, en francés o en marroquí?
7: ¿Cómo hurgas en la llaga, Elena? Me lo ponen muy difícil.
0: Primero, primero que ganen a Bélgica, eso para empezar.
7: Primero que gane Bélgica, después que mis muchachos vuelvan frescos a casa, cuanto antes mejor, y después el derbi entre Francia y Marruecos van a ser las fallas, da igual quién gane. Yo es que quiero que gane mi musa, yo quiero que gane Lionel Messi y que se retire por todo lo alto, con una narración de Lluís Flaqué con la carótida como una cuerda de pozo. O sea, es que ese es mi sueño. Yo es que ya está, yo quiero ya coronar a ese muchacho, que se retire Lluís Flaqué también, y que mi recuerdo futbolístico sea ese.
0: ¿Qué sentiste, Javi, al verlo llorar de alegría de esa manera hace un par de días?
7: Bueno, yo es que no lo vi mucho porque estaba llorando yo también. O sea, lo vi nublado, pero es que ya está bien, hay que rendirse. Si da igual del equipo que seas. Es el cómo, el cuánto, el cuándo, ya está. Si lo que me dice mucha gente mayor, abrir bien los ojos, disfrutar de este muchacho, seáis del equipo que seáis, porque cuando este muchacho se retire no vamos a volver a ver jamás, y te hablo de gente que ha visto a Kubala, a Diestéfano, a Cruyff, a Maradona, ha dicho jamás vais a volver a ver a una máquina de precisión como este de fulano.
0: Sí, sí. Sorprendiendo hasta con 39 años.
7: Bueno, estoy sorprendiendo yo con 50 y algo, pues imagínate, no dejo de sorprenderme.
0: ¿Cuántos mundiales llevas tú, Javi, de los tuyos?
7: Bueno, yo he narrado 8 Super Bowls y me tratáis como un cualquiera. Ah, y he corrido una maratón de estas de Barcelona y me tratáis como un cualquiera porque ya no respetáis a vuestros mitos.
0: Eso nunca. Mira, hoy pones el broche de oro al que te jugas y mañana también te esperamos, ¿eh? Para la previa del España-Bélgica.
7: Venga, esto no va a acabar bien.
0: No, desde luego que no. Nosaltres,
7: venga.
0: Gràcies, Javi. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que aquesta nit, quarts de final entre França i Marroc, el podreu seguir al Carrusel Deportivo de la cadena SER. A les 10 de la nit és aquest partit. Nosaltres acabem aquí avui el que t'hi jugues, perquè ara, a partir de la 1, podreu escoltar 2 dels projectes guanyadors dels Premis Idea Ràdio que organitza Ràdio Barcelona. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem demà a les 12. Adeu.

0: anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
1: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
0: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Aquest dijous al balcó, tanca temporada.
1: Marxem de vacances fent una sortida amb les internes de la presó de Batràs, també amb la Regina Rodríguez Sirvent i en Santi Balmes, l'última parella de fet de la temporada. I acabarem remullant els peus a la platja amb els Otero, en Miki i en Malcolm. Tot això, aquest dijous, a partir de les 7.
0: Anna Puigvolta es tanca temporada amb una audiència de 50.000 oients segons l'últim EGM. I a partir de dilluns, obrim el balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
2: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
0: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Si estic amb tu, tot és millor. A la Cadena SER i SER Catalunya, Premis Idea Ràdio 2026.
1: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
2: Què tal? Benvinguts a aquest programa especial de SER Catalunya. Normalment aquesta és la segona hora del Què t'hi jugues, però avui tindrem l'oportunitat d'escoltar i de gaudir dels projectes guanyadors de la setena edició dels Premis Idea Ràdio. Ja sabeu que són els premis, el concurs de talent radiofònic de Ràdio Barcelona, d'aquesta casa, que ofereixen a joves comunicadors la possibilitat de presentar una idea i d'acabar-la convertint en un programa de ràdio. I en aquesta setena edició es van presentar uns 40 projectes, dels quals van arribar a la fase final 20. Marina Fernández, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Helena, com estàs?
2: Quines han estat les novetats d'aquesta setena edició dels Premis Idea Ràdio?
3: Per començar, 40 projectes, que són una barbaritat, i hi havia molt on triar i remenar. Vull dir que va costar prendre la decisió final. Les novetats és que el projecte guanyador té continuïtat durant tota la programació d'estiu, però és que, a més, el guanyador pot cursar un màster a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a la Ramon Llull. És a dir, són tres finalistes, els tres que passen al filtre, diguéssim, últim, i el guanyador és el que té aquest màster, a més.
2: Tu vas tenir la sort de formar part d'aquest jurat que va escollir aquests tres projectes guanyadors, un jurat que estava format per professionals d'aquesta casa, de Ràdio Barcelona, i d'aquí, com dius, van sortir els tres guanyadors.
3: Sí, professionals d'aquí de la casa, els nostres jafassos, però també gent de la Blanquerna, per exemple, que és on es podrà cursar aquest màster. N'hi ha tres de projectes i no tenen res a veure l'un amb l'altre, o sigui que també aquesta és la gràcia. Sí.
2: Quins són aquests tres projectes, Marina?
3: Mira, hi ha Ni quarts ni hores, que és el guanyador, que és un informatiu, que és també una paròdia. Hi ha Joc d'històries, un joc en antena per detectar un impostor. I Anys i panys, un informatiu fictici en clau d'humor que ens porta al passat, que és un viatge al passat, també.
2: Avui, durant aquesta hora, escoltarem Joc d'històries, de Clàudia Moreno, i també Anys i panys, de Pol Parreño, Marc Llinàs, Aitana Vesga i Clàudia Sanllorente.
3: I si vols t'explico una mica com funciona aquest primer que escoltarem ara, que és el Joc d'històries. És una mena del joc de l'impostor, segur que tots hi heu jugat alguna vegada, i és adaptar aquest joc de l'impostor, reversionar-lo i adaptar-lo a la ràdio. És un joc basat a convèncer i a detectar qui menteix, qui diu veritat, qui diu mentida. Són tres participants que expliquen una història a partir d'un tema escollit a l'atzar, però que només dos estan dient la veritat, i és un jurat de dues persones que, fent preguntes, ha de descobrir qui menteix i decideix qui és l'impostor. I la gràcia és que aquest jurat, doncs, el formen persones VIP.
2: Persones VIP, eh? Doncs escoltem Joc d'històries, de la Clàudia Moreno.
0: Premis Idea Ràdio de SER Catalunya.
4: Joc d'històries amb Clàudia Moreno.
5: Hola a tothom i benvinguts a Joc d'històries, el programa on la veritat i la mentida s'assemblen més del que ens agradaria. Soc la Clàudia Moreno i estic encantada de saludar-vos i donar-vos la benvinguda a aquest nou espai de SER Catalunya. Avui tenim per davant una missió complicada: descobrir què has d'explicar una història inventada. Ens acompanyen tres convidades. Cadascú explicarà una anècdota relacionada amb el mateix tema que ens hem encarregat des del programa. Però no totes seran veritat. N'hi ha una que és mentida. L'objectiu? Esbrinar qui és l'impostor. Per fer-ho, primer escoltarem les seves històries i després arribarà el moment de l'interrogatori. Els participants es podran fer preguntes entre ells, posar a prova els detalls dels relats i intentar trobar contradiccions. I ara sí, és el moment de conèixer els protagonistes d'avui. Comencem amb una de les veus que està començant a petar-ho en la música catalana. Ella és Mats, una artista que molts coneixereu com a la Flor de Maig i que acaba d'estrenar una nova etapa musical amb el seu primer àlbum, Prou. Avui baixa dels escenaris per sumar-se al nostre joc, cantant, compositora i artista molt a dir que avui ens ensenyarà si les seves anècdotes sonen tan bé com les seves cançons. Bon dia.
4: Bon dia, com estàs?
5: Molt bé.
4: Sí?
5: Sí. I també ens acompanya la Charlie P, creadora de contingut, comunicadora i una persona que sembla tenir una anècdota preparada per a qualsevol situació. L'hem pogut veure damunt dels escenaris en programes com La Ruïna.
6: En quin moment has agafat aquesta confiança? Vull dir, mai m'havien maltractat tan ràpid en una relació, t'ho dic. Si normalment esperen a que depengui d'ells, no? Però...
5: Explicant anècdotes memorables i també en altres programes de ràdio i de televisió, on sempre deixa clar que l'humor és el seu hàbitat natural. Bon dia, Charlie.
7: Bon dia, Mònica.
5: Moltes gràcies. I completant el trio, tenim a la nostra tercera participant, que també haurà de defensar la seva història davant les preguntes, els dubtes i la pressió de la resta de concursants. Parlem de la Lais, una de las influencers amb més storytimes a TikTok.
8: Es que ayer en la tienda me dio muchísima pereza y no me lo probé. ¿Por qué pasa que en un espejo siempre te ves mejor?
5: Ha conquerit les xarxes explicant, sense filtres, les seves vivències més personals. Les sis infidelitats del seu ex, aspectes de la seva salut que no té cap pudor en compartir o el seu recent viatge en solitari a Colòmbia han enganxat a milers de persones. Avui descobrirem si les seves anècdotes són tan increïbles com les que explica xarxes. Bon dia, Lais.
9: Hola, bon dia, què tal?
5: Molt bé. Moltes gràcies a totes. Històries a punt, sospites sobre la taula i un impostor amagat entre nosaltres. Participants, esteu preparats?
10: Sí. Sí.
5: Comença el joc d'històries. Tots hem tingut alguna cita que preferiríem esborrar de la memòria. Aquella que va començar prometent molt i va acabar convertint-se en una autèntica catàstrofe. Doncs avui, les nostres convidades venen a explicar-nos una anècdota relacionada amb una cita amorosa desastrosa. La dinàmica serà la següent. Cadascuna té 5 minuts per explicar la història i un cop hagin acabat les 3, es podran fer preguntes entre elles. A més, avui ens acompanyen el Jordi Martí, cap d'Esports de Ser Catalunya, i el Jordi Cartanyà, director de l'equip Barcelona, que seran els nostres jurats. Bon dia a tots dos.
11: Bon dia.
12: Molt bon dia, què tal?
5: Molt bé. El seu paper consisteix en escoltar les històries. També podran fer preguntes i després ens ajudaran a decidir qui és la impostora. I ara que ja sabem les normes, comencem. La primera serà la Maig, així que quan vulguis.
4: Vale. Bueno, anem a trencar una mica el gel. Doncs jo us explicaré una història que va passar a Girona. Quan jo tenia 16 anys, treballava a festivals fent enquestes, vale? Perquè així em colava als festivals i em podia quedar després a veure els concerts perquè era molt fan de... Bueno, soc molt fan de la música en viu. I bé, en un d'aquests festivals vaig conèixer un gironí. Jo amb 16 anys, ell tenia 17. I vam anar quedant i llavors va arribar la cita que va fer que no ens veguéssim més en la història de les nostres vides i espero no veure'l més. Em va fer anar fins a Girona, que és com, vale, bueno, agafaré jo el tren. Ell ja havia fet 18 en aquest moment, ell tenia cotxe, i tot i així em va fer anar fins a Girona. Vaig haver de fer 2 hores de tren, perquè a la meva zona he d'anar, en plan, he de fer un canvi no massa agradable. Tot el, amb la que estic anant cap allà, tal no sé quant, us faig els transbords, no sé què, i em diu, ostres, estàs arribant més tard del que em pensava. I jo, en plan... Sí, però els trens els tinc disponibles, en plan, fins tard, també, saps? Com que no és cap problema, realment. I ell ja anava com una mica indisposat, i en plan, pensant, vale, què passarà? Total, que em va fer pujar fins al mirador que hi ha a Girona, com a una muntanya superalt, a peu, perquè no s'havien portat ell el cotxe a Girona, era d'un poble del costat, però no s'havien portat el cotxe. A peu, que va ser com mitja hora, i a la que arribem, passen 5 minuts i em diu, perdona, he de marxar, que juga Espanya contra no sé qui. O sigui, hi ha temàtica mundial, però això és veritat. En plan, va ser quants anys, o sigui, fa 4 anys, clar. Jo tenia 16, ara tinc 20. Doncs el mundial anterior, que jugava Espanya contra no sé quin equip, que era prioritat i no se li va acudir ni dir-me, si vols vine amb els meus amics, si vols no sé què... I vaig haver de marxar, havent passat 45 minuts a Girona i només 5 minuts tenint la cita. I res, jo crec que aquesta és com la pitjor... Bueno, i llavors vaig marxar i, clar, vaig fer-me 4 hores en total de trajecte, anada i tornada, per estar 5 minuts amb una persona. Sí, jo crec que aquesta és la pitjor. Ah, i llavors van venir 2 o 3 o 4 temes sobre aquesta persona també, la veritat. O sigui, li vaig desitjar les pitjors coses del món.
7: Bueno, mira, almenys hem pogut treure bona música.
9: Sí, total, total. M'ha servit moltíssim.
7: Sí, és veritat. Sí, és veritat. Ah. Molt bé, doncs després d'aquesta meravellosa història, que espero que no li passi a ningú, anem amb la Charlie, a veure què ens explica.
10: Val, a veure, a mi em van encarregar una vegada un monòleg, perquè ja dic que soc creadora de contingut, però és un insult a qualsevol creador de contingut, perquè soc la persona que menys contingut crea, o sigui, odio l'Instagram, però jo treballo, soc còmica, i em van encarregar un monòleg sobre sexe. Jo treballo molt amb anècdotes que m'han passat reals, no, a mi no m'encarreguen coses així, però estava en un moment que necessitava treballar i vaig dir, accepto la feina. Llavors em vaig posar a pensar, em vaig adonar que jo feia molt temps que no tenia, perquè havia una ruptura i tal. I llavors és com que em vaig veure obligada a tornar al mercat perquè necessitava viure coses per poder escriure aquest monòleg. Llavors vaig quedar amb un noi, el primer noi amb el que vaig quedar, vam anar a sopar i bueno, clar, jo mai m'havia adonat de lo raro que és estar menjant amb algú que no coneixes, tenir algú que no coneixes davant menjant, i va ser com una cita super avorrida, super d'això, però clar, jo pensava, bueno, ja que has quedat, no? A més, li atí després a veure si... Perquè a més també era una manera de trencar amb aquests 2 anys que jo portava de no tenir relacions amb ningú i de dir, anem a trencar aquest d'això, va començar a tenir tal. I bueno, vam anar a casa seva i quan va arribar a casa seva ens vam començar a liar i això i tal, no? Normal. I de cop, del no res, de cop em va com escopiar les ulleres, vale? O sigui, va fer com o sigui, de cop vaig notar com quan es caga un colom al cotxe al vidre del cotxe, saps? Però les meves ulleres, saps? I va ser com, i vaig dir, vale, perfecte, perquè aquesta persona t'està donant material per aquest monòleg que tu necessites, no? Vaig dir, de puta mare, vaig dir, ja, dic que en una altra situació me n'hauria anat, però vaig pensar, calla, que això és feina, no? I tal, i bueno, vaig seguir, i clar, el meu cap ja estava desconnectada, ja estava completament pensant en els xistes que podria treure d'allò i tal. En un moment de despiste, a l'acabar de tot, que crec que és pitjor que l'escopinada a la boca, a les ulleres, és que quan vam acabar, em vaig quedar allà com mitja endormiscada i tal, i estàvem a casa seva, ell havia de marxar perquè treballava, ell era DJ, llavors punxava com a les 4 del matí. I llavors em va dir si em volia quedar a casa seva. I jo li vaig dir que sí, perquè preferia quedar-me a casa seva i marxar quan ell marxés, que no aixecar-me amb ell i tot el procés de vestir-te i marxar amb algú. I quan anava a marxar, li vaig dir, em quedo aquí dormint. I quan estava a punt de marxar, va venir, em va tapar amb el llençol, em va fer un petó al front i molt pitjor que l'escopinada va ser que em va dir de cop, te quiero. Primera cita.
9: Que aburre.
10: O sigui, primera cita, escopinada i després... Va ser com una relació de 5 anys en 2 hores. O sigui, i clar, vaig haver de quedar un altre dia per tallar amb ell. Clar,
9: que bo!
10: Aquesta persona es pensava que estàvem junts.
9: Uau!
11: Quina intensitat!
9: Sí, com va el mercat,
10: eh? Sí, no, està patxut.
9: Està fatal. Que fort! Uau!
10: Sí, sí.
9: Supera com 4 vegades la meva anècdota, tio, que fort!
10: Bueno,
9: que bèstia. Sí, és veritat.
10: Sí, és veritat, clar.
11: Ah, ben dit. Uau! Quina intensitat de xaval. Bueno, doncs ja només ens quedes tu, Lais, llavors, a veure.
12: Vale, bueno, la meva no és tan impactant com la de la Charlie, per res, però bueno, és algo que em va deixar bastant sobtada, bastant de temps, donant-li el coco, pensant com pot ser que existeixi gent així. La cosa és, m'ha passat el dia amb els amics del nòvio d'una amiga meva i jo no els coneixia cap d'ells. Llavors, bueno, al només arribar vaig veure un noi que em va semblar superguapo, superatractiu, i vaig dir, mira, aquesta persona m'agrada. Feia molt de temps que no m'agradava ningú, la veritat, des de la ruptura amb el meu ex, doncs no m'havia agradat ningú. Llavors vaig dir, mira, aquesta persona m'atrau. Bueno, doncs durant tot el dia que vam passar, des del matí fins la nit, jo no vaig parlar amb ell, no em vaig atrever en cap moment, soc super, super tímida, i en cap moment alguna creuada de mirades, però ja, no m'atrevia. I res, quan vaig arribar a casa, em va seguir ahir a Instagram, jo el vaig seguir ahir de volta, i bueno, em va escriure i vam estar parlant. Vam parlar durant 4 o 5 dies i llavors em va proposar quedar. Aquí va haver la primera cita amb ell, Bueno, vam quedar a un bar, res especial, res espectacular, vam quedar a un bar a prop de casa meva. I bueno, quan estàvem al bar tot anava superbé, la veritat, em semblava, doncs igual, em seguia semblant superatractiu, molt guapo i també bastant interessant. Però és que és veritat que em sobtava al principi una mica perquè potser em feia preguntes una mica estranyes. Al principi, doncs, de què treballes, tens germans, coses normals, però després ja sí que s'anava més, potser, ets més de mar o de muntanya, t'agrada més, coses que dius, potser no cal tampoc saber tant en la primera cita. I després, bueno, ja va venir la tercera fase de la cita on em preguntava, doncs, quan et despertes, quan et lleves pel matí, què prefereixes? Esmorzar dolç o salat? T'agrada més dormir al costat esquerre o dret del llit? I era com massa informació, jo em vaig quedar una mica atordida. Però bueno, aquí realment acaba la cita perquè jo em vaig inventar que em trobava malament i me'n volia a casa, totalment mentira, però és que no podia més. I tal i com vaig arribar a casa, res, 10 minuts després, em va enviar al WhatsApp una enquesta de satisfacció d'aquestes de Google Drive, que posava, doncs, t'has sentit còmode? Sí, no. Bueno, repetiries? Sí, no. Una... Jo no vaig contestar, no li vaig contestar ni a l'enquesta ni al missatge, i al cap de 4 dies o així em va escriure dient que no havia estat la seleccionada.
11: Sobre.
12: Sí, sí, sí, sí. Ja va ser com, bueno, tampoc volia.
9: Wow. Sí. Que friqui.
12: Sí, sí, molt friqui.
10: Crec que entre nosaltres hauríem de tenir un TripAdvisor de nois.
9: Totalment,
10: que ells no tinguessin cap mena d'accés a això i que nosaltres poguéssim dir, aquest va fer... Perquè és que jo, saps, ens estalviaríem molta feina entre nosaltres.
12: Totalment.
10: Ens hem
9: sí, sí, sí, que bèstia, que fort.
11: Això que fort. Reafirma la teoria de que el mercat
12: està
11: fatal. Sí, sí. Em perdó els dos que tenim aquí.
13: No, ja ens hi pots incloure. Perquè nosaltres estem fora de catàleg. No, ell no.
14: Sí, sí, jo no.
13: I alguns estem fora de catàleg i s'ha d'assumir naturalitat.
11: Vale, pues ara que hem escoltat totes les històries, totes fan dubtar, m'imagino que els de casa també, però anem a preguntar al nostre jurat què pensa tot plegat. Qui vol començar?
13: Jo, per exemple,
14: sí,
13: et voldria preguntar la teva excursió a Girona. Cap a quin mes va ser, més o menys?
9: Va ser cap al novembre. Mm. Novembre, por ahí.
13: Feia fresqueta, oi?
9: Sí, feia fresqueta.
13: Feia fresqueta.
9: Sí.
15: L'excusa que et va donar és que feien el Mundial. No et va dir
9: no, però és que és veritat. O sigui, després va penjar històries d'Instagram d'ell amb els seus col·legues al bar del costat de casa seu mirant el Mundial.
15: M'està costant enganxar-les, eh?
13: És veritat que el Mundial de Qatar, perquè ella està parlant del Mundial de Qatar...
9: Va ser a l'hivern.
13: Va ser a l'hivern.
9: Sí.
13: Per tant, ella ha dit que va ser la seva excursió.
11: Ah, jo també m'havia desubicat.
9: Sí, sí.
13: I en canvi...
15: Està bé que hagis dit Qatar, però el Mundial jo l'ubico ara, aquestes dates.
11: Sí, jo també l'ubico l'estiu.
13: Diu que en tenia 16, 20, fa 4 anys, Qatar, novembre, desembre, sí, no?
9: Sí, sí,
13: feia fresqueta,
9: sí.
13: Feia fresqueta, clarament.
9: Sí.
13: I tu, Charlie, res, el que és la feina, no? La feina a vegades ens obliga a fer coses, perquè el teu objectiu
10: era
13: obtenir contingut pel monòleg.
10: Jo estic adonant que estic donant molts detalls, només espero que aquesta persona no escolti el programa mai. Perquè...
9: Ja, tio, em passa el mateix.
10: Espero que no es viralitzi res de tot això en cap moment.
13: Tret que no sigui veritat i aleshores no hi hauria
10: cap problema. Exacte.
13: Et fa patir que ho pugui estar escoltant?
10: Em fa patir molt que ho pugui estar escoltant.
11: Però encara teniu contacte?
10: Bueno, pot ser que... Bueno, ens coneixem, clar, compartim món. És que jo també em moc una mica en aquests mons.
15: A mi m'agradaria preguntar-li a la Maig, Lai, ja anirem amb tu. Maig, quin missatge li vas enviar? Què li vas dir amb aquest individu que et fa anar fins a Girona? Et puja dalt de tot,
9: com
15: si fos un pedraforca allò dalt de tot i deixar-te tirar al cap de 5 minuts.
9: Clar, jo era una nena. O sigui, en aquell moment no, era la primera... O sigui, bueno, no, mentida, jo havia tingut un ex. Però era la primera vegada on com sentia... com algú per algú, saps? Com sèriament. Llavors, jo, amb la meva ment d'apego ansioso, vaig pensar, pobrissó, que li he fet malgastar aquest temps. I jo vaig voler-li com seguir la conversa dels següents mesos i ell va ser qui em va gustejar a mi. O sigui, qui em va ignorar.
11: A sobre.
15: Com però... dius? Perdona?
9: Sí, sí, sí, sí.
15: Se va deixar tirar i després li va seguir escrivint.
9: Sí, però perquè... O sigui, a veure, ho he après ara. Ho he après a través d'hòsties.
15: Estima't, estima't.
9: No, soc una persona que ara estic molt deconstruïda i m'he analitzat molt i tal, però amb 16 anyets
15: Sí, sí,
9: fem burrades, fem tonteries.
10: I amb 26 i... també les he fet, algunes.
13: Vull dir... I amb 60 també se'n fan.
15: I amb 49
9: també. I el pitjor és que els meus pares no sabien que jo anava a Girona. Mm. O sigui, jo els hi vaig mentir, els hi vaig dir que anava a casa d'una amiga i ja està.
13: Lais, tu ets conscient que, més o menys, d'hàbits i maneres... d'hàbits sexuals n'hi ha de moltes menes.
7: Sí, sí, clar. Aquí n'estem descobrint de nou.
13: Protocols i litúrgies, sí, sí. Cadascú.
15: Sí, cadascú
13: I,
15: ho seu.
13: I, gent que et planta també n'hi ha.
15: I n'hi ha cadascú.
13: Però gent que faci una enquesta...
9: Ja.
12: Jo no ho havia vist mai, la veritat. Mai.
13: Per què rius tant?
12: Home, fa gràcia, al final no t'ho esperes. O sigui, a mi m'agradava aquella persona, pensava que encaixava bé amb mi, però quan vaig veure això vaig dir, és que no, o sigui, està...
13: Però escolta, que et preguntis si ets una persona més de mar o muntanya, tampoc és tant.
12: No, perquè aquí era a la meitat. Ja va ser al final on va venir la traca de preguntes estranyes i massa íntimes que no cal. I menys en una primera cita, això... considero que ho vas aprenent durant la relació de l'altra persona i vas coneixent l'altra persona.
10: Segur que no era una entrevista de feina.
12: Jo ho vaig pensar, eh?
15: On vau quedar?
12: A un bar.
15: A un bar, eh?
12: Sí, era un bar a prop de casa meva, 10 minuts o així. Sí, sí, és que ell vivia també a prop. O sigui, llavors vam quedar aquell bar perquè ens anava a
15: casa. I us heu anat creuant després o no?
12: No l'he tornat a veure més. No?
15: Carai.
12: No.
13: I ell quin interès podia tenir en saber si dorms a l'esquerra o a la dreta del llit?
12: Aquí era el final de la cita. Jo ja deia, això és estrany, jo m'amoïnar, no vull explicar-li més de la meva vida, la veritat. Suposo que era per saber la compatibilitat que tindríem si fóssim una parella, doncs, de dormir. Però és que què més dona, igualment, no sé.
9: Era és que he vist estrany. Molt Big Bang Theory i el Sheldon és típica persona que ho faria, en plan de fer un qüestionari, com ho va fer amb el Leonard... Bé, perdoneu, eh? És que últimament estic viciadíssima. Però que el Sheldon és persona que fa un qüestionari per saber si aquesta persona que ha de venir a viure... O sigui, un company de pis, el Leonard, pues li fa un qüestionari. O la Amy, la seva parella, també, com que tenen un contracte de relació, no? És una sèrie, però em puc imaginar que hi ha persones així en el món.
12: Potser també era fanàtic, ell, d'aquesta sèrie.
9: Clar, pot ser,
12: i ho va agafar d'allà, perquè...
9: Sí, sí.
15: Jo el que estic veient és que la primera cita és un filó espectacular, Clàudia. Eh? Vull dir, t'haig de felicitar, perquè és un filó que... Només pots fer primera cita...
7: Vaig dubtar molt en el tema que escollir, però vaig dir, jo crec que aquest dona per parlar i dona per anècdota.
15: I sempre hi ha, eh? I sempre, eh? Perquè...
7: Sí, crec que ja heu tingut temps més que suficient per deliberar.
13: Ha costat, eh, Jordi?
7: Llavors...
15: Ens ha costat.
10: Qui? Us veig més apurats que nosaltres en aquesta cita.
15: Sí, sí, sí. Sí. El Jordi és...
7: Qui és el valent que dona aquest el veredicte?
13: Aquest comentari que acaba de fer el Charlie...
15: Sí, ja ens dona. Ja ens dona.
13: Ens dona la pista que crec que hem escollit. Sí. Faig procedir així.
7: Qui dona el veredicte?
15: El jurat pensa que menteix i ara el Jordi dirà els perquès. La Charlie P.
13: El jurat ha interpretat que la finalitat d'obtenir continguts pels monòlegs és molt lloable... És una pràctica que s'ha de portar a terme de manera incansable, però que hi ha alguns peatges que no es poden suportar. I que en els preliminars, l'acció del pretendent sigui una escopinada de les ulleres, que hagis de deixar les ulleres a la tauleta de nit i seguir amb la festa, i després encara ell sembla que per mirar de reparar els danys et tapi amb un llençolet i et faci un petonet de te quiero, ens ha semblat que tot això grinyola. Però és una humil opinió.
7: Vale. I ara que tenim ja tenim que creuen que la Charlie és la impostora, Charlie, amb total sinceritat, ets la impostora, sí o no?
10: Doncs aquesta humil opinió està equivocada.
15: Oh.
10: Perquè és real, la meva cita és completament real.
15: Oh.
7: Llavors, la impostora es pot revelar?
12: Jo.
15: Ah.
7: La Lais.
15: Ah, l'enquesta de satisfacció, eh? I hem estat discutint, eh? Ho hem estat deliberant.
7: Jo quan ha dit ella el del Sheldon Cooper dic, l'enganxaran.
13: Saps què passa? Que hem valorat que l'enquesta de satisfacció podia ser una conya marinera.
12: Clar.
13: Doncs un bon... Escolta, doncs, en fi, aquí, fins aquí.
7: Sí, ara que ja hem escoltat les tres històries i hem analitzat cada detall, no hem acabat d'esbrinar qui era l'impostor, però, bueno, felicitats aquí a casa. Sí que ho hagi encertat i aquí no, pues no patiu, ni els Jordis, ni aquí no ho hagi encertat des de casa, que ja hi haurà més oportunitats. Gràcies a les tres convidades, la Charlie, la Lais i la Mats, per atrevir-vos a jugar, per venir aquí a obrir-vos amb nosaltres i res, per ficar-vos tan a fons en el paper. Ha estat un plaer tenir-vos aquí i poder gaudir de les vostres anècdotes.
12: Gràcies a tots.
7: No Nosaltres tornarem ben aviat amb noves històries, nous participants i un nou impostor disposat a posar-nos les coses difícils. Gràcies també als nostres jurats, Jordi i Jordi, per estar aquí amb nosaltres.
15: A vosaltres, a vosaltres.
7: I a tenir-vos a jugar. Ho heu fet molt bé, encara que no hagueu encertat, però és que la Laix també ho ha fet molt bé.
13: És molt difícil, eh?
15: Sí. Ha sigut molt ben trebat, això, eh?
13: En fi.
7: I els de casa, gràcies per escoltar-nos. Espero que hagueu gaudit d'aquest nou programa i que us animeu a jugar la propera vegada. Soc la Clàudia Moreno i ha estat un plaer estar amb vosaltres avui. Que vagi molt bé i fins la propera. Això ha sigut Joc d'Històries.

0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Doncs té gràcia, Marina, aquesta adaptació de la Clàudia.
2: I vols que t'expliqui una història que ens va sorprendre a tots? Com va arribar ella, la Clàudia, el dia d'aquests Idea Ràdio? Ella venia, en una situació de debilitat, venia amb un problema de salut, va arribar amb un fil de veu, perquè venia fins i tot amb una via posada, va arribar en aquestes condicions, ella deia que ja no donava un duro ni tan sols per poder fer bé la presentació. I com que el projecte ens va encisar, és veritat que la presentació la va poder fer d'aquella manera, pobreta, però vaja, que el projecte tenia solera i valia la pena, i aquí està, i aquí l'acabem d'escoltar.
1: Aquí està el resultat de la ja recuperada Clàudia Moreno amb aquest joc d'històries, i ara és torn per escoltar Anys i Panys, el segon podcast guanyador, un podcast de ficció i comèdia, Marina, que simula un informatiu radiofònic, però en períodes històrics diferents.
2: I en aquest cas, el que vam valorar des del jurat és l'originalitat i l'univers creatiu propi que plantejava aquesta proposta, singular i atrevida a la vegada. La posada en escena, que va ser també la manera de convèncer-nos i va transmetre l'essència de la idea que proposa una mirada humorística d'episodis de seqüències històriques, van venir tots caracteritzats a presentar-ho.
1: Doncs aquest és Anys i Panys, el projecte de Pol Parreño, Marc Llinàs, Aitana Vesga i Clàudia Senyorente.
0: Premis Idea Ràdio de SER Catalunya.
3: Les notícies d'ara
4: i d'abans.
5: Som en Salvador,
6: la Margarida
7: i la Maria Lluïsa.
8: I en Quimet.
9: I som
10: la família Ferrer.
11: Bon dia, Catalunya!
12: Gràcies. Avui és 3 de desembre de 1385 i cara d'un fred que ronça mamelles. Sóc el vostre fidel servidor, Salvador Ferrer. Pels que no ens conegueu, som Anys i Panys, una emissora familiar, casolana i catalana, desvinculada de qualsevol suborn polític. M'acompanya, com sempre, la meva estimadíssima família. Saludeu, saludeu, saludeu!
13: Hola!
12: Molt bé. D'una en un. Tinc aquí al costat la meva estimada dona, Margarida Cadafalqui de Ferrer. Com estàs?
14: Hola, doncs ja que preguntes, molt bé, la veritat. Avui tinc tots els xacres en equilibri.
12: Molt bé, que segueixin així. Tenim també aquí la meva nineta dels meus ulls, la Maria Lluïsa, la meva filla erudita.
14: Ai, pare, no m'ensabonis. El programa d'avui serà molt llarg, és que m'he quedat amb un poema mig.
12: No pateixis. I per acabar, i no menys... Bueno, sí que és menys important... Sí. El meu nebot, en Quimet.
15: Hola, família, gràcies, oncle, per rebre'm aquí, com sempre, per portar...
12: Sí, que sí. Has comprat el diari?
15: Sí. M'ha costat arribar a la plaça perquè el poble està... que treu fum, literalment.
12: Com?
14: És que avui han cremat a la Josefina per heretge, pare.
12: Ai, i què ha fet?
14: Re, una infusió de farigola.
12: Què, bruixa!
15: Ja li està bé, eh?
14: Ai, nois, però quines coses que dieu.
12: Ja no es pot dir res, o què?
14: No, és que no es diu bruixa, es diu trementinaire.
15: Es digués com es digués, la fumera la feia.
14: És que no deixem de contaminar, eh?
12: Us parlem des de la masia de Can Collons de Roca Peluda a les afores de la noble vila de Samarronsa de Dalt. Aquest 1385 està sent mogudet, però no patiu, que la família Ferrer som aquí per dur-vos totes les noves.
14: Ja ho pots ben dir. Portem tot l'any seguint els preparatius de la ressepultura de Ramon Maranguer i Ermessenda de Carcassona.
15: Carcassona?
12: Normal, era monja.
14: No, Carcassona, mare. Sí, era la zona que era Carca. Això. Continuo. El nostre comte Pere III, el cerimoniós, va oficiar la setmana passada la cerimònia a la catedral de Girona.
15: Pere el cerimoniós va cerimoniar una cerimònia encara més cerimoniosa que la cerimònia que va cerimoniar fa 300 anys. Es veu que no estava satisfet amb la cerimoniositat de la
12: cerimoniós.
14: A la cerimònia també es va donar a conèixer el nou disseny de l'escut de la senyera. En Pere finalment s'ha decidit per 4 barres vermelles sobre un fons groc.
12: Què? No cardis!
14: Ai, no cridis!
12: Però l'han canviat!
14: No ho sabies, pare.
15: Es nota que no ha escrit.
12: Però no eren 8 barres.
14: Bé, abans eren totes les que hi cabessin, però ara s'ha normativitzat.
12: N'han deixat a 4!
15: Que guarro!
14: Jo soc més del tornavís invertit,
12: eh? Primer 8, ara 4, i després què? 2! Sabeu que té 2 barres vermelles, no?
15: Què?
12: Espanya!
15: Què és Espanya?
14: Espanya no existeix encara, no existirà fins d'aquí 200 anys.
12: Hòstia, i què fem amb la tomba de la padrina Ramona? La pintura encara és fresca i vaig demanar que pintessin 8
15: pobre
12: barres.
15: Pobra padrina.
12: I on s'has vist una tomba passada de moda?
14: Home, carinyo, passades ho són,
12: però, sabeu els croats que m'ha costat, això?
15: El que has pagat amb gripaus? Que
14: pintar una roca és molt més car del que penses, eh? Els croats són monedes. No sé si ha pagat el Palo Santo, ara. Ho sabeu? Oloreu alguna cosa?
12: Prepareu! Compteu-vos! No veieu que estem fent ràdio?
2: Què és ràdio?
12: Calla, estem informant Catalunya, un poble que en prou feines sap llegir. Com tu, que firmes amb un punt i una ratlla.
15: Sí, sí, és veritat.
12: Va, Maria Lluïsa, segueix tu, que ja em torna a fer mal l'úlcer.
14: D'acord, d'acord. Vinga. Avui parlarem en detall de la cerimònia i també entrevistarem un convidat molt especial. Algú que viu el dia a dia al Casal de Barcelona de ben a prop.
15: El Casal! Oi, quines ganes, hi arriba!
4: Sí, ja t'he apuntat per la segona de juliol. La temàtica d'aquest any és del circ dels animals aquàtics.
14: No és aquest casal, és el Casal de Barcelona. Descobrirem també les tendències musicals de la capital i us ensenyarem a fer la recepta estrella de la família Ferrer. Benvinguts a Anys i Panys!
15: Oncle, toca.
4: Estàs bé, carinyo?
12: Sí, sí, ja m'he posat una mica nerviós. Ja està. Donem pas al racó d'en Quimet, on el meu nebot ens intentarà llegir les últimes notícies del Principat.
15: Sí, gràcies, oncle. Mira, sort que les notícies me les ha explicat la Pilar del quiosc. Canvia molts records, per cert, i les puc recitar de memòria.
12: Mare de Déu.
15: Per què no sé llegir?
14: Sí, bé,
12: ja.
4: Va, no els facis cas. Si ho fas bé, avui sopes amb nosaltres, val?
5: Anys i panys.
14: El racó d'en Quimet.
15: Estimada família, el diari, encara calentet com la Josefina, comença així. De desembre de 1385. Un porc i dues truges, pendents de judici per l'infanticidi de lo Miquelet de Cal Isidro.
14: Quina desgràcia! Aquesta música no és una mica alegre per una notícia tan tràgica?
15: Bueno, l'he triat jo.
12: Yeah.
15: Continuo, eh? Lo petit de l'Isidro, Miquelet III, perquè, no sé si ho sabeu, eh? Miquelet I i Miquelet II van morir al néixer, va ser una desgràcia, va afectar tot el poble.
14: Ai, sí, res.
15: S'inicia les porqueres en cerca del que viurà.

0: Encara continua.
1: No m'ho puc ni imaginar. No m'ho puc ni imaginar.
2: Va ser tal qual així.
0: Mira, encara.
1: Encara.
0: Era una bona porcassa, era una bona porcassa, eh?
1: Ja està?
0: Ara, lo pobre Minyó. Resta en pau.
1: Pobre Miquelet, sempre saludava.
3: Un altre porc homicida.
4: Com pararan aquests terroristes?
1: No són terroristes, és una altra cultura.
0: Lo judici se celebrarà la setmana consegüent i promete ser de traca e mocador, ja que s'espera la declaració d'una gallina i un jove porcell, únic testimoni ocular que de ben segur no li serà fàcil d'oblidar.
1: Que trist.
4: Molt bé, Quimet. Estigueu atents perquè la setmana que ve, anys i panys, cobrirem l'evolució del cas.
0: Última nova, última nova! Si ha sabut a hom que la pesta sembla haver retornat. Lo primer infecte és un pintor de figues amples, qui de molts dies ençà portava les mans negres de carbonet. I vet així que, examinada la cosa, no era carbonet, sinó gangrena.
1: Ai, no sabia que totes les notícies eren de Lleida.
0: Sí, és que estan molt avançats. Mm. Les alarmes saltaren quan també li foren trobats bonys al coll de la talla d'una carbassa.
1: I com es troba?
0: Posa... He mort.
4: Vaja.
0: He incinerat.
4: Ah. Va. Sí que ens agrada cremar gent, eh?
1: I si ens arriba la malaltia?
4: Doncs si la Ramona la va sobreviure, nosaltres també. Els Ferrer ho portem a la sang.
0: A veure, la pesta sí, però quan es van noagar amb el panellet va ser...
1: Ei, l'ennoagament per panellet és una de les causes de mort més habituals després de la pesta i la tuberculosi.
4: I masturbar-se sense esmorzar.
0: Ostres, jo em jugo la vida cada dia.
1: Tornant a la padrina, com ha quedat la seva esquela?
0: Ostres, mira...
1: Busca-la al diari. L'has escrit tu, oi, filla?
0: Llegeix-la tu, que no sé llegir,
1: sí,
0: Maria
1: Lluïsa.
0: Sí, no,
1: llegeix-la tu.
4: Ai, bueno, vale.
1: Crec que és un dels meus millors versos,
4: sí.
1: Eh?
4: No ho
1: busca-la,
4: dubto.
1: Busca-la.
4: És que ets la nostra Maria Mercè Marçal.
1: I?
4: Atenció, la tinc.
3: El pinyó és clar. El panellet allargat i la padrina Ramona s'ha ofegat. En recorda de Ramona Ferrer.
1: Impecable.
4: Quin talent.
1: Gràcies, família.
0: Però no li falta un tros? Sembla com una mica curt,
1: Quimet,
0: no?
1: Quimet, és que és així, és que no ho entenc. M'agrada, m'ha inspirat, no?
3: Sublim, és que...
4: Ui, mira-ho, està al costat de l'anunci de Taps Jònic.
0: Taps Jònic? Aquests ens donen diners, no?
4: Diners? Són els nostres patrocinadors.
5: El teu marit té les orelles més negres que el carbó?
6: El teu fill li ha sortit un tercer ou?
7: Les rates t'han portat més que mal de cap?
8: Pareu bé l'orella, perquè ha tornat la pesta.
7: 9 de cada 10 experts ho asseguren.
6: La pesta entra per les orelles, però tenim la solució.
7: Taps Jònica.
8: Que la pesta no t'aturi la pesta.
6: Tapa't les orelles i oblida't dels problemes.
5: Taps Jònica.
7: Per protegir-te de la pesta bubònica.
1: Ai, és que és veritat que són una meravella, eh? Jo des que me'ls poso em sento molt més segura. Sento algunes veus, però això em passa una mica sempre.
4: Ah, clar, sí,
1: que funciona,
4: dona, sí.
1: Veritat.
4: Sentir veus, pixa negra i veure-hi triple és perfectament normal. Es contempla dins dels efectes secundaris.
1: Ah, em quedo més tranquil·la, llavors.
4: Bé, estimats radioients, seguim aquí anys i panys, portant-vos les últimes noves, avui, 3 de desembre de 1385, des de la masia de Can Collons de Roca Peluda, recordeu. Es portes alguna notícia més, Quimet, o
0: sí,
4: què?
0: Sí, oi tant, moltes.
1: Doncs vinga, què esperes?
0: Ah, no, clar, aquestes sí que les he oblidat, eh? Les he oblidat. Ai, mira que estaven bé, eh?
4: Però...
1: Oh, jo tenia ganes.
0: Ai, no, hi havia aquella. No, espera, eh?
1: Sí, vinga.
4: Sí.
0: Clar, sí, no, des de que... No. Ai, no, ha tornat a marxar,
4: eh? Ai, mira, avui no sou pas, Quimet.
1: D'acord. Ara em toca a mi, veritat?
4: Vale, a veure, Margarida, quins portes avui, va.
1: Reprenent amb la notícia més important del dia, avui, a Sempre hi ha un català, parlarem amb l'home que ha vist més de prop la gran estrena de la nova senyera.
9: Anys i panys. Sempre hi ha un català.
0: Ai, sí, espereu. Sí, era aquesta, eh?
1: Com?
0: La tinc.
1: Doncs, sí. La vols recitar abans de començar?
0: Des de que el poble... No, m'ha tornat a marxar.
1: Deixa-ho. En fi, avui us porto l'home més proper a Pere el Cerimoniós. Parlem amb ni més ni menys que en Bartomeu Puig Vidal Torres, fill dels Puig Vidal Torres de Calarmengol de Més Amunt, el barber de la cort. Bravo!
4: Però,
1: el barber?
4: Però què ens ha d'explicar un barber?
1: Ei, però com sou? Ja veureu que us sorprendrà.
10: Hola! Ei, bon dia, com esteu? Entro, ui, feu-me lloc, que vinc carregat de noves. Passo.
4: Senyor.
10: Ai, disculpeu. Això no cal que estic aquí.
4: Colló.
10: Hola, què tal? Com esteu?
1: Benvingut. És un gust tenir-lo aquí, senyor Bartomeu Puig Vidal, fill dels Puig Vidal. No,
10: és que, mira, em podeu dir Barto? Perquè si hem d'esperar que diguem el nom complet és que em podria morir aquí mateix.

0: raó.
1: Ha pogut aparcar bé?
2: Sí, no pateixis, he vingut en el burro taxi.
3: Sí, és que per aquesta zona costa molt trobar lloc per lligar el burro.
2: Ui, bueno, i a més el meu burro és tan vell que amb això de la zona de baixes defecacions progressistes no me'l deixen entrar entre setmanes.
1: Però ja va bé que ho restringeixin, que si no després fa moltíssima mala olor i se't fica el sacre del pulmó i ja veuràs. Ho veieu? Que n'hi ha raó.
2: Sí, és la tuberculosi, no patiu.
3: Però quina edat té vostè, senyor?
2: Doncs mira, vaig néixer el 15 de juny de 1343. Era una nit de tempesta, aleshores 10-20, me n'emporto 42. Es veu que tenia el cap tan gros que una mica més hi parteix.
0: No té vostè la veu molt cardada?
2: Bueno, escolta, maca, ja veuràs tu quan tinguis la meva edat.
1: Ostres, 15 de juny, ara que ho penso, bessons, veritat, un signe zodiacal complicat.
2: Sí, no, sóc fill únic, el meu bessó el vaig absorbir dins la panxa i els meus 15 germans, la veritat és que són tots morts.
3: Eh? Van morir de pesta.
2: No, el primer se'l van d'un carro.
4: Perquè per cuidar-se de la pesta, taps Johnny Cap.
0: No, pare, ara no toca, no ens paguen prou.
1: A veure, reprenem el tema, sisplau, família. Parto. Vostè és molt proper al nostre estimat compte, tinc entès, veritat? Però realment allò que volem saber la nostra humil família és si la cerimònia de la sepultura de Berenguer i Ermessenda va ser tan cerimoniosa com diu el poble.
2: Bueno, amb en Pere és tot molt cerimoniós, des de que es lleva fins que se'n va a dormir. Fins i tot a l'orinal.
3: L'orinal?
2: Home, només et dic que demana tres monges, un quilo de mantega i una òliba.
0: Això sí que és una bona cerimònia.
2: És un festival, és un festival.
3: Un moment. Ens estem anant de tema. Vostè hi va ser a la cerimònia aquesta de la sepultura?
2: A una Girona?
3: Sí.
2: No pas, no m'hi van convidar. Que tampoc tenia ganes, també t'ho dic, no em ve de gust.
1: Ah, però que no hi era?
0: No. Com ha de ser-hi un barber en un acte tan cerimoniós, mare de veritat?
2: Els actes oficials no em necessita per res. Jo només el vaig veure pel matí, això sí, per arreglar-li una miqueta les trenetes de la barba, que estaven justetes, i li vaig ficar oli de balena, tu, i estaven fines, i que feien una olor que feia maco.
1: Ostres, no foti. Oli de balena, dius.
2: Home, sí.
1: Això t'aniria bé per la teva barba, no? Te la podries una mica...
3: No m'entrenyeu,
2: deixa'm en pau. Una bona raspatllada no t'aniria malament, nano.
1: Tota la raó.
2: Només entrar vist que portes un sacall de barba que sembla un drap.
1: Jo ja li dic, Bartu, que s'ha de cuidar, però és que a sobre les dones del poble ho comenten i em fa una vergonya.
3: Calleu. Podem deixar de parlar de la meva
0: mare? Aquest home no venia a parlar-nos de l'il·lustríssim Pere?
2: Sí, això fa, filla.
1: A veure, Bartu, següent pregunta.
2: Sí.
1: Com ho fa per fer-li les trenetes tan petitonetes i perfectes al Pere? Perquè jo sempre patia per fer-li a la Maria Lluïsa. I és que té uns cabells indubables.
2: No
1: puc més.
2: S'ha de tenir molta traça i anys de pràctica,
1: I
2: ja de petit el meu avi m'asseia a l'estable i em deia... És que el meu avi era molt savi, Em deia, de burro en burro s'arriba el compte. El mateix que li deia el seu avi, I el seu avi abans de l'avi, I l'avi de la... Perquè hi ha un avi i arribava l'avi i me n'emporto... Sí. Avi dos, me n'emporto dos... I així bé, hi arribem al primer Puig Vidal, el barber de Guifré el Pilós.
0: Del comte Guifré el Pilós? El primer comte de Barcelona que va decidir que el seu títol deixaria de ser escollit pels francs i seria hereditari inventant així el nepotisme a Catalunya.
2: Sí, Guifré el Pilós, suposo que sí.
0: Doncs no em sona.
1: Us ho he dit que us sorprendria, us he portat un home com no n'hi ha un altre, família.
2: I no li deien Pilós per la seva cara bonica, ja us ho puc ben jurar. Tenia tant pèl com un os i gruixut com el tronc d'un cirerer jove. Com tu, nano, però ell el portava
3: ben cuidat. Però mira, genial.
1: Salvador, trenques el clima.
0: Va, ara no ens centrem.
1: A veure, tornant al tema un altre cop.
2: Sí.
1: Quina és la millor tècnica per treure els polls de la barba? Perquè, clar, vostè sap ben bé que no és el mateix que el cap, és una mica més complicat, veritat?
2: Sí, clar. Bueno, mira, jo sempre ho recomano, quan em venen i m'ho pregunten, sangoneres!
1: Sí?
2: Mai fallen, sí.
1: Ostres.
2: Tu li poses un parell de sangoneres al coll i l'endemà no hi ha ni un poll.
1: Ho hauria dit,
2: Si no, s'ha mort. També t'ho dic.
0: Senyor, l'únic que volem saber nosaltres és com va anar la cerimònia de presentació del nou disseny de la senyera. No ens en pot dir res,
2: El nou disseny? En Pere no ha inventat res, La senyera de veritat la va inventar en Guifré el Pilós en el seu últim alè. M'ho va explicar el meu avi, que jo li havia explicat al seu avi i l'avi abans, i l'avi que hem restat abans també li havia explicat. I clar, jo li vaig explicar amb tota la bona fe al Pere i li va semblar d'allò més cerimoniós i va dir, ai, doncs t'ho copio.
0: Això és mentida, és només una llegenda, ho sap tothom.
2: No, és més cert que la puça que té aquest home a la barba.
3: Bueno, escolti, ja...
2: Va anar així. Guifré, en una de les més èpiques batalles, va quedar mortalment ferit. En el seu llit de mort només plorava. Vull un escut d'armes! Vull un escut d'armes, sisplau, dugueu-me'l! Però clar, no en tenien i no callava. Vull un escut d'armes! Vull un escut d'armes! Fins que el seu escuder, fart de la plorera, va trucar a Make-A-Wish Foundation i va aconseguir que vingués el rei! I per fer-lo callar, el rei va agafar quatre dits, li va sucar bé la ferida a veure si moria ràpid i va pintar quatre barres sobre el primer escut que va trobar. I colorín colorado, la bandera se ha creado. Com us quedeu?
0: No m'ho crec ni per un moment.
1: Maria Lluïsa.
3: Ara que ho diu, Make-A-Wish Foundation.
2: Que sí,
0: però com us podeu creure aquest home si es veu d'una hora lluny que li falta un bull?
2: Vull blanc o vull negre? A poder ser blanc, el negre m'inflat.
3: Va, sisplau, acabem d'una vegada i que aquest home toqui el dos.
1: A veure, jo tinc... Veu aquí que a la clenxa se'm comença a veure el blanc?
2: Sí.
1: No ho suporto. De veritat que jo em teneixo, ho intento, però no m'aguanta.
2: No, nena, t'has de fer la permanent. Una mica de sofre, una mica de zinc, ben aixafadet i barrejat amb llet de burra, i et fa un colorant de primera. Et queda la cabellera més negra que la d'un poltre.
0: Això és una mica tòxic, no? Està segur que funciona.
2: Bueno, com sou, la meva dona igual. Sempre que li faig, es passa tot el dia marejada. Ai, tinc basques. A veure, sí, una miqueta fum, una miqueta de furtor sí que fa, però jo li dic, ventila, dona, ventila, que per això tenim finestres, collons!
3: Senyor,
2: digui.
3: Molt bé. Hauria d'anar marxant, jo crec que ja li toca, que hem de seguir amb el programa i se'ns fa una mica tard.
0: Sí, que ara em toca a mi. Tinc moltes coses a explicar-vos, coneixements reals i factuals, substanciosos, no com això.
1: No faci cas, Bartu. Moltíssimes gràcies per venir, Bartu, de veritat. Per mi, vostè és un pou de saviesa. Ens veiem diumenge a missa, veritat?
2: Gràcies. Oh, i tant, ens veiem a missa, si no m'he mort abans, sortint pel carrer, perquè vés a saber què hi ha en aquesta època.
1: Així que adéu.
2: Adéu-siau, eh? I que Déu vos guard, que és el més important en aquesta vida.
1: Ai!
2: No, estic bé.
1: Segur?
2: Sí, és com reu, mare.
3: Fora d'aquí.
2: Adéu!
1: Vinga, adéu.
5: Adéu. Què coi ha passat?
6: Mira, oncle, això t'ho explico. El Bartomeu Puig Vidal Torres, fill del Puig Vidal Torres de Calarmengol, de més amunt, ha vingut per parlar de Pere el Tercer, el cerimoniós. Però la tieta Margarida s'ha interessat per la depilació masculina i em sembla que t'ha deixat caure, que t'has d'arreglar una mica la barba, jo estic d'acord. Però al final, el Bartomeu Puig Vidal Torres, fill del Puig Vidal Torres de Calarmengol, de més amunt, només volia parlar de Guifré el Pilós. I em sembla que allà ens hem quedat.
0: Veig que has estat molt atent, Quimet. No has obert la boca en tota l'estona.
6: No em volia perdre res. Tenia les orelles ben obertes.
3: Parlant d'orelles.
7: Avi, quants minuts et queden de vida? Quan rebré l'herència?
2: Què dius, Mònica?
7: Em puc quedar el burro? Vols una mica de ser amunt?
8: L'escoltes? No, perquè portes taps jònica. Taps jònica, per no sentir la teva neta Mònica.
6: Són més enginyosos, no, aquests anuncis?
3: És que aquest l'he escrit jo, eh? És que des de Tapjònica m'estan deixant fer algunes petites col·laboracions. Jo crec que m'ha quedat ben rodó.
0: Sí, i tant, està molt bé. Sí,
3: bueno, per als que us acabeu de connectar, on collons éreu? Ja portem una bona estona des de que fem el programa. Som la família Ferrer i això és Angie Panys, pels que no ho sapigueu. Agafeu ploma i papir perquè arriba la Culturetes.
9: Angie Panys, la Culturetes.
3: La meva filla, Maria Lluïsa, us porta les últimes modes, que està sempre al tanto, com diuen els joves.
0: Ai, pare, ningú diu al tanto, encara. Ahir vaig tornar de la capital, de Barcelona. Ai, perdoneu, de tants dies allà baix. És que se m'acaba enganxant l'accent.
6: Però quin accent més? Com malhomen, sí. No?
1: Home, que aquesta no és la paraula que busques,
0: no,
1: Quimet.
0: Però precisament de malomania us venia a parlar, Quimet.
3: Però si no és temporada de melons, encara.
0: Però si això no té res a veure amb melons.
1: Maria Lluïsa, ens en podries haver portat un parell de melons, no? Així m'ho suposo.
0: No els deixaven passar el control, és que superaven el màxim de mil·lilitres.
6: Què és un mil·lilitre?
3: Prou de melons, Maria. Ens venies a parlar de música.
0: Sí, pare, us porto els últims èxits, el que sona a la catedral.
6: Els últims èxits? No en faran més?
0: És clar que en faran més, Quimet, per què dius això ara?
6: Home, doncs mira, ben senzill, és que has frasejat d'una manera en la qual semblava que el complement directe èxits anava acompanyat d'un qualificatiu últims que, en la meva opinió, implica com un final, no són els últims. Potser seria més adient emprar el qualificatiu recents en comptes d'últims, Ho deixo anar.
1: M'he perdut una mica.
3: Passes molt de temps amb la Maria.
0: Les meves classes estan donant els seus fruits. Molt bé, Quimet.
6: Gràcies. Què he dit?
3: Bueno, va, Maria Lluïsa, arrenca.
0: Doncs vaig tenir el gran honor d'assistir a la solemne missa que se celebrava a la catedral de Barcelona. Res a veure amb el que canta el Quimet a la parròquia,
6: us he
0: de
6: dir. És culpa del mossèn.
0: De tot el que vaig escoltar, hi va haver una peça que em va tocar l'ànima. Era com si Déu m'estigués xiu-xiuejant a cau d'orella. I us l'he volgut portar perquè tots plegats ens puguem apropar al Senyor.
6: A veure.
0: Pareu bé l'orella. Sona així. Sí. Ostres, no és aquesta cantant, però sona maca.
1: Sí, veritat.
0: Ostres, qui és això?
2: Per què se'm batllugen les mans i les cames descontroladament?
0: Com ho puc parar?
2: Déu meu! Déu meu! Angie Panys!

0: Perdoneu, però... família, no sé què ha passat.
1: Ai. Un viatge espiritual,
2: em sento molt tocat per Déu.
0: Aviam, espereu, a veure si la trobo. Sí, és aquí, és aquesta. Aviam, a veure si va... Ai, sí, és aquesta. Escolteu. Ai, pare, si t'has de dormir, la paro, eh?
3: Però... Vull dir, a veure, eh? Està bé, però per... Però jo tenia... L'altre tenia més ritme.
0: Ai, Quimet, és que no ho entens.
1: Bueno. Saps què passa, Camila? D'abans em recordava quan era jove i festejava i m'estava tan bé.
2: Si m'he escoltat música, tu i jo.
1: Mira, no amb tu, no, Salva, amb el Manolo. Ell sí que trobava el xacra de l'arrel.
2: Què, Margarida?
1: Ah, no.
3: Ui, que incòmode, no?
0: Seguim, és igual. No Melons entès, no, però us porto en primícia les partitures originals d'aquest preciós cant que acabem d'escoltar. Us les passo, vinga, va.
2: Qui l'ha compost?
0: Aquí teniu.
3: Mira, ho posa aquí. Senyor anònim, no hi ha cognom, però... deu ser així important, no? Com la Shakira.
1: Què és, Shakira?
2: Va, família, que no acabarem mai el programa.
0: Vinga, va. Ara vull que la cantem tots junts, eh? Mare, tu fes la primera veu.
1: D'acord.
0: Quimet, tu faràs la segona que està aquí.
3: La segona aquesta.
0: I tu pare, agafes l'última, d'acord?
2: Sí, clar.
0: Jo us dirigeixo. Pareu la música de fons, vinga. Us dono la, eh?
2: Vale.
0: Preparats?
3: Dóna-me-la.
0: Ho teniu?
3: Sí? Afinadíssim.
4: Sí, pillat.
0: 3 i...
5: Que...
0: Us esteu perdent, us acompanyo amb l'esclau.
3: A veure, Maria Lluïsa, a quant va la negra?
1: A Quimet, ja t'hem dit que no ens podem permetre una esclau ara mateix.
2: Ja tenim a tu, Quimet.
0: Quimet, no els facis cas, la negra va 90, així.
2: Sí.
3: Així?
0: Vinga, va. Preparats?
3: No.
0: Tres i...

0: Molt bé, ara sí, ens escoltem.
1: Oh, que bé, que bé! Que bé.
2: Anirem a apuntar la coral i tot, no?
3: Que bé. Quina veu més fina que ens surt, no? Quan
0: sí,
3: ens posem com a canta.
0: Bé.
3: Tant cantar, us he de dir que se m'ha obert la gana, eh?
0: De veritat.
1: Quimet, doncs ara toca presentar Cuinetes de Farinetes, parlant de gana, ni que estigués escrit.
3: Home, sí, oncle, està escrit, ho posa aquí, mira.
1: No, però...
3: Quimet, dos punts. No. Tant cantar, se m'ha obert la gana.
1: No,
3: Salvador,
1: però,
3: dos punts.
1: Però què t'empatolles? Però...
3: Ai, mira, i ara entra indicador, no. Cuinetes de Farinetes.
1: Però tu saps llegir?
4: Anji Panx. Cuinetes de Farinetes.
3: Veus?
1: Avui... A Cuinetes de Farinetes, la Maravillosa i jo us portem un plat per llepar-se els dits.
3: Per sucar i malibres.
0: A veure. No, per sucar i pa.
1: Què fa? Venir salivera.
2: Que està de mort.
1: Exacte, mai més ben dit.
0: Avui us portem...
1: Colom farcit!
2: Ai, quina marranada. De veritat, un altre cop.
3: A mi les aletes fregidetes em tornen
1: bones. A veure, doncs avui no el farem fregit, però us explicarem com preparar un colom de pas a pas.
0: Del niu a la taula.
2: No hi havia alguna altra cosa, família?
1: No, em corren temps difícils i hem de fer amb el que trobem.
2: Ai, quina mandra.
3: Farcit de què?
0: Ja hi arribarem aquí. Vale. Primer pas.
1: Saber si té pesta.
0: I com podem saber si té pesta?
1: Si no es mou, no tocar-lo.
0: I si es mou a poc, tampoc.
1: Bueno, si camina que no voli, que igual se'ns escapa.
0: I si té bonys, té pesta, aquest no ens servirà.
1: Un cop tenim el colom, segon pas.
0: Matar-lo.
2: Tèrica, nena.
1: Dormir-lo, doncs.
0: Si camina a poc, l'agafem pel coll, crac!
1: Vale. Si no l'aconseguim agafar, podem provar altres mètodes.
0: Una pedra al cap!
3: Exacte.
1: Bueno, llançar-li un llençol a sobre.
0: Per
1: bueno,
0: exemple,
1: també podem construir una trampa per coloms.
0: Una estrada al
1: bueno,
0: coll!
1: Filla, mai falla. Prou, d'on et venen aquestes idees?
2: Ai, t'has de semblar el Quimet, eh? Jo t'he criat així.
3: Tan orgullós d'ella.
0: Noi, pareu, va. Tercer pas.
1: Desplomar-lo.
0: Ploma a ploma.
3: Ai, mira, com els panellets, no? Que els hi posem els pinyons d'un en un.
1: Ai, massa aviat per parlar de panellets. Ai, però mira que eren bons, els de la tieta Ramona.
2: Bueno, llàstima que morís de nuagada amb un pinyó.
0: Ai, però siguin duríssims, eh? Et partien les dents.
1: Gran tradició i la tradició s'ha de respectar.
2: Ai, com que el Quimet ens canti cada any per Nadal, oi?
3: Ai, sí, a Belém me'n vull anar.
1: No,
3: gallinet. Ximpom, ximpom.
2: A mi m'està fatal,
0: eh? Però és tradició, ho hem de seguir fent.
3: Però quan et canto a cau d'orella dins del gallinet,
0: no crec que ens n'estem anant del tema, eh? Com desplomar el colom?
1: Podem anar ploma a ploma o fer servir l'esplomador 3000. Un dels meus últims invents.
2: Però si els teus invents no funcionen mai, carinyo.
1: Bueno, aquesta vegada sí.
3: Com funciona aquest?
1: Això ho deixarem per un altre dia. És massa complicat perquè ho entengueu.
0: Vinga, va, seguim. Un cop desplomat, amb les plomes podem fer-ne un plomall, per exemple, per treure la pols.
3: No, però això no anava de menjar.
1: No, aquí s'aprofita tot. Quarpes.
0: Quartarar-lo.
2: Per favor, podem obviar això?
1: Però dona, això ho fem també amb els cabrits i les llebres.
2: No, igual, és
3: no ho vol veure l'altre dia que el carnisser que va agafar un xall i li va treure la pell com
2: calleu,
3: si fossin
2: calleu, els pantalons. Calleu. M'està donant mal de cap. Acabem això ja, sisplau. No ens cal saber com se'l fa trossets a l'ocell. Què hi ha després? A veure, què fem?
0: Seguim. Cinquè pas.
1: Cuinar-lo.
0: És com un pollastre, però té menys xitxa.
1: Es pot fer estofat, frigidet.
3: Ai, sí, les aletes, que bones.
0: Amb els ossos i el cap podem fer un brou, també el podem fer a la
1: el
0: planxa.
1: El forn, amb un rajolí d'oli.
0: I les potes les posem com les de les gallines, penjades a la porta com un amulet contra els mals auguris.
1: No es desaprofita res.
2: I els ulls per fer algun beuratge, no? Que si no ja sabeu que se'm desajusten una mica els xacres
1: sí,
2: i em torna una mica...
1: Sí, d'acord, carinyo. L'important és servir-lo calent i amb una mica de romaní i sal.
3: Home, sé que fa venir salivera, eh? Però el farcit de què és, exacte?
0: Bueno, quatre verduretes picades i cap a dins.
2: Ja tocava una mica de verda, no?
3: I quan dius que dinem?
0: Doncs mira, just ha sonat la campaneta del forn, ara, Quimet.
1: Oi, com vol el temps quan em formes Catalunya,
3: oi, quan t'ho passes bé, també, eh?
1: Calla, Quimet. Sí. Bé, estimats radioients, se'ns ha fet l'hora de dinar.
2: O de sopar, o d'esmorzar,
1: sí.
2: O de berenar, no ho sé. Depèn de l'hora que estigueu escoltant això, radioients, perquè no sabem a quina hora ens metran.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Som la família Ferrer, i això és Anys i Panys. Esperem haver-vos informat, acompanyat, i potser fins i tot haver-vos tret, bueno, algun somriure.
2: Sí.
1: Ens tornem a trobar ben aviat, i recordeu, els porcs són traïdors, els barbers imbècils i el Pere, el cerimoniós, un botifler.
0: Botifler no es dirà fins d'aquí 400 anys, pare, no siguis anacrònic.
3: Ai, va, podem acabar ja.
1: Calla, nen, treu els micros i para'ns la taula.
3: Què són els micros?
5: Som la família Ferrer.
6: I això és...
5: Anys i Panys.
3: Anys i Panys.
7: Anys i Panys.
0: Una ràdio.
1: De principiants.
2: De principiants?
5: De principiants.

0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Curioses, eh, Marina, les històries d'aquesta família Ferrer.
2: I tenen diverses entregues, vull dir que s'han treballat coses per diversos programes.
1: Sí. La cosa promet. I demà, Marina, nosaltres ara ho hem de deixar aquí, arriba l'hora 14 amb el Joan Bofill, però demà serà el torn del projecte guanyador d'Idea Ràdio 2026, que és Ni Quarts Ni Hores.
2: Ni Quarts Ni Hores, i aquest ja l'hem fitxat, eh? I el tenim a l'equip.
1: Això t'anava a dir, el tens Catalunya, a l'equip Catalunya.
2: L'Oriol Llopart. És una exageració de l'actualitat des d'una visió humorística, i ell es fica la pell de diversos personatges a la vegada. És espectacular veure'l.
1: Això serà demà, a partir de la 1. Escoltarem aquest projecte guanyador d'Idea Ràdio. Podrem parlar més amb tots els guanyadors perquè ens expliquin quina ha estat la seva experiència en aquests premis organitzats per Ràdio Barcelona. I també aprofitarem, a partir de la 1, per conèixer tota la programació d'estiu de la SER i de SER Catalunya, que arrenca el proper dilluns. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la 1, Marina.
2: Que vagi bé, adéu.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Premis Idea Ràdio 2026.
3: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Són les 6 de la mañana, les 5 en Canàries.

0: Más música. Vamos a seguir con música. Hoy me has llenado el mapa de música.
1: Sí, porque es lo que a mí me gusta.
0: Este fin de semana llega a Madrid Bruno Mars con su gira de Romantic Tour.
1: Bruno Mars lo hace por todo lo alto, llega a Madrid con dos fechas, viernes y sábado, en el Estadio Metropolitano. Esto que estamos escuchando es I Just Might. La visita del cantante estadounidense supone su regreso a España tras casi una década sin venir de gira. Eso sí, su show coincidirá de lleno con el partido de España y es que el hawaiano sale al escenario a las 8:30. Vamos, que todo su concierto, que va a durar cerca de 2 horas y media, va a coincidir con el partido de cuartos.
0: Ah, pues hay que elegir, toca elegir. Menos en el Mad Cool, donde van a poner pantallas gigantes para ver los cuartos de final.
1: Sí, esta noche además va a actuar Pixies, donde se espera que canten su Where Is My Mind. Pero este año los focos del Mad Cool van a apuntar también a Lamine Yamal, a Cucurella, a Rodri, Unai Simón o Mikel Merino, porque la organización va a emitir el partido de cuartos de final del Mundial desde España contra Bélgica desde las 9 de la noche. Los asistentes a la cita podrán seguirlo desde una pantalla gigante que han instalado en el recinto.
0: Los Rolling, y con esto nos vamos, los Rolling, que publican nuevo disco,
1: sí,
0: y que para empezar a promocionarlo han hecho una actuación sorpresa en Londres.
1: Sí, porque la banda británica ha sacado esta madrugada su nuevo álbum que se llama Foreign Tongues, y aunque tenga una trayectoria ya que supera las 6 décadas, ellos todavía no encuentran la manera para sorprender a sus seguidores. Y es que el miércoles por la noche la banda organizó un evento sorpresa en Londres para tocar uno de sus nuevos temas. El lanzamiento del álbum también se ha celebrado con un deslumbrante espectáculo de drones sobre el río Támesis, que ha iluminado el cielo nocturno con figuras que incluían el icónico logo de la banda.
0: Pues ya desde las 7 les saluda Pedro Blanco con toda la información sobre ese incendio en el que han muerto 12 personas en Los Gallardos, en Almería. Son ahora las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, és divendres, és 10 de juliol. L'incendi de Guimerà torna a estar estabilitzat després que ahir s'hi produís una revifada que va obligar a confinar fins a 21.000 persones. Aquesta nit els bombers ja han continuat treballant. En l'últim mes, els focs forestals han arrasat un 75% de les hectàrees cremades durant tot l'estiu passat. És la principal notícia del dia, n'hi ha d'altres, però abans... Abans del temps, avui les temperatures donen una petita treva, tot i que continuaran sent molt altes, no ens fem il·lusions. Pot ploure el Pirineu i el Prepirineu, i aquesta nit i les següents podrem dormir una mica millor. Pel que fa al trànsit, comencen a carregar-se els accessos a Barcelona i tenim alguna via secundària afectada encara pels incendis. El transport públic, normalitat. Per segona vegada en poc més de 24 hores, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de Guimerà. Així ho anunciaven a 11:15 d'aquesta nit. Sergi López, bon dia.
5: Què tal, Gisela? Bon dia. S'aixeca d'aquesta manera el confinament als municipis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i la via de Masbondia. En total, unes 21.000 persones es van veure afectades. Les condicions meteorològiques van provocar ahir una represa del foc.
6: Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
5: Joan Josep Bellostes, cap dels bombers a Lleida. El que sí que continua és restringida la mobilitat a la zona afectada per l'incendi.
4: Ara mateix tots els focs estan estabilitzats, però des de divendres que no s'han parat de declarar per tot el país. Dies de feina ingent de bombers professionals i voluntaris que cada dia estan més esgotats. Ells i també el material, Martí Oliver.
7: Així ho ha assegurat el cap dels bombers, David Borrell, en declaracions de l'Aquí Catalunya.
8: Tornarem a patir segur. Estem aconseguint estabilitzar tots els nous incendis, però clar, anem acumulant, diguéssim, un estrès important en el nostre sistema de resposta.
9: D'una banda hi ha el desgast físic, els bombers s'organitzen en torns de 24 hores, un dia treballant, un dia de descans, i així van fent successivament, però també hi ha el desgast material.
8: L'incendi que vam tenir les Gavarres, vam tirar 1.000 mànegues. Els vehicles se'ns van espatllant i els hem d'anar reparant, però clar, com més els fas moure, doncs més incidències tens.
9: I tot i que admet el sobreesforç, Borrell ha deixat clar que tenen corda per estona.
4: Bombers exhausts pels incendis i ciutadans que treballen al carrer i que veuen com la calor els passa factura. En els casos més extrems són víctimes d'un cop de calor. I això és el que li ha passat a dos treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona. Vicenç Llorca, bon dia.
10: Bon dia, Gisela. Aquest dimarts, al Parc de la Ciutadella, un jardiner va haver de ser atès i transportat a un centre sanitari en ambulància. En l'altre cas, va ser un treballador en pràctiques qui va patir un cop de calor al juny. Mariano Peinado és el delegat de la CGT a Parcs i Jardins.
11: A certs dies i a certes temperatures, els jardiners no hem d'estar al carrer fent feines. Els jardiners hem d'estar a les brigades protegint-nos, preparats per sortir per qualsevol urgència que surti. El que no pot ser és tenir la gent treballant a les 12 del migdia en una fase d'alerta o qualsevol altre dia en temperatures onades de calor.
10: L'Ajuntament recorda que ja ha pres mesures, com els canvis horaris o les polseres que mesuren la temperatura, però el sindicat assegura que el braçalet no va servir en cap dels dos casos.
4: Amb l'inici d'onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones i en el cas de Barcelona han augmentat també un 25% les persones que viuen al carrer i que han estat ateses per la Fundació Arrels.
5: Se'ls ofereixen dutxes i ampolles d'aigua, més d'un espai de descans amb ventiladors. Les dades les ha avançat l'agència EFE i la comparativa és clara. El dilluns 29 de juny, abans de l'onada, Arrels va atendre 138 persones sense llar. Una setmana més tard, aquest dilluns, van arribar a 173 persones.
4: L'onada de calor obliga a canviar alguns plans i entre ells la Transegre, l'Ajuntament de Balaguer i l'organització d'aquesta activitat han anunciat la suspensió de les baixades de barques previstes per aquest cap de setmana.
10: Així dissabte no es farà la baixada entre Camarasa i Sant Llorenç de Montgai ni tampoc diumenge entre Gerb i Balaguer. La resta de la programació de la 41a edició de la festa, inclosos els concerts i les activitats nocturnes, es manté sense canvis.
4: Són les 6:54.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
13: De vegades, quan creus que tot està perdut, passa alguna cosa a última hora que fa canviar el curs de la història. Espanya és a quarts de final i els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Emoció, regals i sorpreses a la prèvia i els postpartits de la Roja. Amb el tio Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassén. Divendres, a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica.
14: És gratis, eh?
13: Més informació a casinobarcelona.com.
15: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
3: Hoy por hoy, Catalunya.
4: I el PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes, però perdria pistonada respecte a fa dos anys. Això és el que indica el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que també confirma que Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i que es quedaria molt a prop de ser la segona força que mantindria Esquerra Republicana, Xavier Balló.
16: El PSC va perdent pistonada lentament, es deixaria pel camí entre 4 i 6 escons, però podria seguir governant amb tota probabilitat, ja que l'única majoria lògica seria la suma de les esquerres, que podria perillar on necessita la CUP per poder sumar. Això és possible gràcies a que Esquerra recupera terreny i compensa la baixada de socialistes i comuns. Els republicans, amb 24-26 escons, serien la segona força amb només un diputat d'avantatge respecte a Aliança Catalana. La ultradreta independentista faria el sorpasso definitiu a Junts, que podria perdre la meitat dels seus votants i enfonsar-se fins als 16-18 escons. El PP i Vox empatarien a 12-13 i els comuns continuarien la seva tendència a la baixa empatant amb la CUP, a 4 o 5 escons. Un Parlament amb majoria d'esquerres i també amb majoria independentista, que no seria articulable políticament perquè hauria de pivotar necessàriament sobre Aliança.
4: I els Mossos d'Esquadra recorren a la intel·ligència artificial per identificar una dona trobada morta al riu Segre a Lleida el juny passat. La policia aconsegueix identificar la víctima en paral·lel a la petició de col·laboració ciutadana. Mercè Marc.
17: La recreació amb intel·ligència artificial del seu rostre i cos s'ha difós per demanar qualsevol aportació de veïns després de no trobar-la en cap base de dades policial.
18: Hem implementat en aquest sentit la intel·ligència artificial per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat tant quant a la roba i quant a la seva imatge.
17: Els Mossos han agraït les informacions rebudes arran de la difusió de la imatge feta per intel·ligència artificial i han explicat, però, que la identificació s'ha acabat confirmant gràcies a les gestions d'investigació que ja tenien en marxa. Es tracta d'una dona espanyola de 50 anys. Identificar-la és clau ara per saber si la seva mort té un origen criminal.
4: I Josep Pons s'acomiada de la direcció musical del Liceu amb l'òpera Falstaff de Verdi des d'ahir i fins al 19 de juliol. Ens ho explica l'Amparo Pérez.
19: Giuseppe Verdi tenia 80 anys quan va estrenar Falstaff. L'última de les seves 24 òperes explica la història d'un cavaller envaït i arruïnat, però convençut que encara conserva un gran poder de seducció. Més de 100 anys després, arriba al Liceu una versió irònica i grotesca d'aquest clàssic. Falstaff es presenta com un Don Juan que intenta seduir a dues cortesanes sense cap possibilitat d'èxit. Una òpera produïda per Lauren Pelli, referent de l'escena operística i teatral d'Europa i del món. Víctor García de Gomar, director del Liceu.
20: El muntatge el que vol és reflectir aquest joc teatral de que tots en algun moment o un altre podem ser el mateix Falstaff. I de fet ho som o ho serem.
19: Aquesta producció es retransmetrà a Òpera Visió el 24 de juliol a les 7 de la tarda i estarà disponible a la plataforma durant 6 mesos perquè hi hagi Falstaff per tothom.
4: Doncs així saludem avui a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
21: Hola, bon dia, com esteu?
4: Fas olor de vacances ja, eh?
21: Sí, últim programa de la temporada, tot i que aquí a Catalunya segueix en format estiu amb la Laura Estrada en les properes setmanes, però vaja, nosaltres acabem avui i per fer-ho conversarem amb la consellera d'Interior, que és la que se li ha girat més feina aquests dies, per veure com pinta l'estiu, que no serà fàcil. Tenim cita prèvia també amb el doctor Pedrós. Ve als Salvans de Fotogrames a explicar-nos què tindrem al cinema aquest estiu, quines pel·lis ens esperen de cara la temporada que ve. I a les 10 el racó de pensar amb la Imma Sust, amb l'Edgar Ita i amb ells el Tomàs Roncero, que ens farà la prèvia del partit d'Espanya d'aquesta nit a les 9. Avui a les 9 sabrem si Espanya arriba a semifinals i ja sabeu que entre tant de culer a l'equip em fa la sensació que desperta més interès aquesta vegada a Espanya,
4: home, sí,
21: al Mundial.
4: Home, sí, està clar, no? Vull dir, una cosa és Espanya, l'altra és Espanya com a equip de futbol,
21: sí,
4: vull dir,
21: sí,
4: no?
21: I sobretot
4: això genera passions.
21: Això, amb tant culer, doncs encara més. I per tancar, els millors moments i les millors pífies de la temporada, que no han estat poques.
4: Doncs Marina, que vagi molt bé el programa.
21: Adéu.
4: I nosaltres seguim aquí, ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
22: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest divendres.
2: El confort tèrmic a l'estiu ha de tenir el mateix estatus que la calefacció a l'hivern.
1: És Rubén Martínez, un dels autors d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que conclou que la renda que tenim és un factor clau en la manera de patir la calor que ens afecta aquests dies. De seguida hi entrem, però abans, tres imprescindibles. El primer, el temps. Temperatures en general una mica més baixes, no massa, no us feu il·lusions, tot i que a l'interior es poden tornar a superar els 40 graus. El trànsit, menys retencions que altres dies a aquesta hora, només la Ronda Litoral en sentit Llobregat i la B23 d'entrada a Barcelona presenten retencions. I al transport públic no hi ha incidències. No és la calor, és la renda disponible. Un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona assegura que patir o fins i tot morir per les altes temperatures té a veure amb la desigualtat social. El verd dels barris, la qualitat dels habitatges i els recursos per fer front a la calor són els principals factors de desigualtat, Oriol Soler.
3: Només un 40% de les llars que ingressen menys de 1.000 euros al mes tenen una bona refrigeració, per un 70% de les que en tenen 3.000 o més. No és el mateix combatre la calor amb un ventilador, amb aire condicionat o amb una piscina, però també és molt diferent viure en pisos amb un bon aïllament estructural, finestres de qualitat o tenir zones verdes a prop de casa. Rubén Martínez és un dels autors de l'estudi.
2: El retrat de la mortalitat per calor es repeteix a totes les onades. Una dona gran que viu sola en un pis mal aïllat, de renda baixa i sense refrigeració.
3: L'informe assenyala una quarantena de municipis de l'AMB on caldria fer accions urgents. Les propostes són reforma d'habitatges, un fons climàtic per finançar mètodes de refrigeració i posa els exemples de l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà.
1: Amb la calor que continua fent, ahir a la tarda es va viure una revifada de l'incendi de Guimerà. Sergi López, bon dia.
4: Què tal, Gisela? Bon dia.
1: I novament tenim el foc estabilitzat.
4: Sí, l'incendi havia estat estabilitzat la nit anterior, però amb les altes temperatures d'ahir es van propagar nous focus secundaris sobre vegetació forestal i camps de conreu. Els bombers van tornar a declarar actiu el foc. Es va haver de confinar 21.000 persones de quatre localitats, entre les quals Tàrrega, també un polígon industrial, i amb l'ajuda dels pagesos, que van segar les zones més properes a l'incendi i també amb la millora de la situació meteorològica, es va poder tornar a donar com estabilitzat el foc i a desconfinar la població. Va ser sobre les 11 de la nit.
1: En aquesta onada de calor hem tornat a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya, fins i tot en punts on mai abans s'hi havia arribat, com és Barcelona. El director de l'Observatori Fabra, Javier Martín Vide, explica com de significatiu és tot plegat.
5: Hem tingut en climatologia que posar qualificatius a les nits. Tothom sap el que és una nit tropical, no? Després ja van proposar nit tòrrida i ara ja tenim la nit roent. Avui, per exemple, a l'Observatori Fabra hem tingut una mínima de 28,7, apropant-se ja als 30 graus.
1: Són declaracions a l'Aquí Catalunya. Vicenç Llorca, bon dia.
6: Bon dia, Gisela.
1: Els Mossos han detingut un home de 57 anys a Cubelles, al Garraf, per un apunyalament mortal a un jove.
6: La policia catalana ha rebut l'avís poc abans de les 11 al migdia. Quan han arribat al lloc dels fets, a tocar del cementiri i del cap de Cubelles, han trobat la víctima morta amb signes de violència. Molt a prop d'allà hi havia el detingut. Ara han obert una investigació per aclarir els motius del crim.
1: I Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia ha posat pals a les rodes a les causes que investiguen l'espionatge a l'independentisme català, el que es coneix com el Catalangate.
6: En un nou estudi, l'organització ha analitzat el paper del Ministeri Fiscal durant els 6 anys que fa que l'espionatge és als jutjats de Barcelona i la conclusió que en treuen és clara. Han tingut un paper clau en paralitzar-les.
1: De què parlem concretament, Martí Oliver?
7: Estem parlant d'obstacles com ara posar un llistó molt alt per admetre les querelles, no fer passos per concloure si Espanya feia servir Pegasus o allargar com si fos una partida d'escacs els tempos judicials al màxim. Amnistia Internacional considera que això ha impedit que, tot i que s'hagin impulsat fins a 10 causes als jutjats de Barcelona, s'hagi fet justícia amb les víctimes.
8: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
7: Declaracions de Virginia Álvarez, que també ha demanat al govern espanyol una reforma de la llei de secrets perquè el CNI hagi d'aclarir contra qui va fer servir Pegasus.
1: I la intel·ligència artificial pot ajudar a planificar les vacances d'estiu, però atenció, perquè l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta que els delinqüents també l'utilitzen per falsificar ofertes i pàgines web turístiques. Àlex Calatrava.
9: L'agència ha llançat una campanya a les xarxes socials amb el lema "Un estiu en bona companyia" i posa el focus en com evitar les estafes que es fan amb intel·ligència artificial aquest estiu.
10: Amb l'ajuda de la IA, la Júlia ha trobat un bon allotjament per aquest estiu. En Marc, en canvi, ha topat amb un anunci fraudulent.
9: Amb aquesta tecnologia, els anuncis fraudulents són més difícils de distingir i per això es recomana verificar les pàgines.
11: Anar directament a les fonts oficials i, si dubtem, doncs fer trucades, no?, en aquella font oficial per saber que realment la reserva que estic fent és realment legítima. Si el que m'estan demanant és fer paga, no?, si no perdràs aquesta reserva, sospita.
9: És Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
1: I Tarragona vol posar fi a la plaga de coloms. L'Ajuntament i el port limitaran les fonts d'alimentació per reduir-ne la població. Des de Ser Tarragona, Cristina Artacho.
12: La nova normativa afecta la manipulació, transport i emmagatzematge del cereal per minimitzar les pèrdues de mercaderies. Es mantindran els magatzems tancats perquè no hi entrin coloms a menjar i els camions es taparan amb lones. L'alcalde és Rubén Miñuales.
13: Reforçarà també la neteja de les zones de treball i dificultarà l'accés dels coloms a les fonts d'alimentació presents que hi ha a l'entorn portuari.
12: L'aplicació serà progressiva i els incompliments implicaran sancions. Les lleus són multes que poden arribar als 60.000 euros.
1: Són les 7:27.
14: En plenes rebaixes brutals de Conforama arriba el nostre 20% de descompte extra en sofàs, matalassos, mobles. Preus increïbles només del 10 al 14 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
16: Àngel, heroi, salvador. Miquel Merino es va convertir en l'home de la nit. I aquest divendres en volem més. Ho viurem a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez seran els nostres homes de la nit. Viu la prèvia del partit i no et perdis el postpartit amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. L'entrada és gratuïta. A partir de les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com.
1: Espanya juga avui l'accés a les semifinals del Mundial.
6: A les 9 de la nit contra Bèlgica a Los Angeles. Espanya només ha jugat una semifinal en tota la història dels Mundials. Va ser la del 2010 a Sud-àfrica, l'any que va acabar guanyant aquesta Copa del Món.
1: I la selecció ja sap que si passa s'enfrontarà a França.
6: Que ahir va eliminar el Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé.
1: El Barça encarrila a Adeyemi i demana 210 milions per afrontar el mercat de fitxatges.
6: A banda dels 80 gastats per Gordon, l'operació d'Adeyemi, atacant de 24 anys, va pel bon camí. A dia d'avui el club ja ha arribat a un acord amb el jugador i està a l'espera de poder-ho fer amb el Dortmund al voltant dels 30 milions d'euros.
1: I el Barça femení hi va renovar l'entrenador Pere Romeu.
6: Fins al 2028 el tècnic espera que no hi hagin més sortides.
1: L'Espanyol va presentar ahir Javier Moscardo.
6: El migcampista brasiler arriba cedit del PSG.
1: Gabriel, que havia canviat el nom. I avui, Sergi, què celebrem?
4: Sort que no m'has canviat el nom a mi. Com que demà no hi ha hoy por hoy, perquè és dissabte, celebrem per avançat que demà es compliran 16 anys del gol d'Iniesta que li va donar a la selecció espanyola l'únic mundial que té.
17: Perquè esto es África. El
4: blaugrana Andrés Iniesta va aconseguir el gol de la victòria a la pròrroga quan ja es portaven 116 minuts de partit contra els Països Baixos. Coincideix aquesta efemèride amb el partit a quarts de final d'avui contra Bèlgica, del que acabem de parlar, el Mundial de Mèxic, Canadà i els Estats Units.
1: Que és el teu granet de sorra per a veure si així, no?, els astres s'alineen i guanya la selecció, no?
4: Doncs tant de bo, clar
1: tant
4: que sí.
1: Tant de bo que sí. Doncs molt bé. Així arribem a 8:15 del matí. La informació continua a l'Hoy por Hoy. Ahora se hace.
18: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
19: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
18: Inevitablemente este verano del 2026 va a estar marcado ya por el incendio de Los Gallardos en Almería, donde han muerto al menos 11 personas. Es la última cifra aportada por la Junta de Andalucía y 7 personas heridas. Vamos a buscar la última hora con nuestro compañero Álvaro Hernández, que sigue en el centro escénico de Los Gallardos, donde se ha hecho a lo largo de la noche el triaje de los heridos. Hasta allí, por cierto, hasta Los Gallardos ha ido el consejero y vicepresidente Antonio Sanz. Álvaro, muy buenos días. Cuéntanos de nuevo.
20: Buenos días, efectivamente actualización por parte del consejero de ese dato de 11 fallecidos, ahora no, de 12, sigue siendo la cifra más elevada de víctimas mortales en un incendio en España en lo que va del siglo XXI, también fueron 11 los fallecidos en el famoso incendio de Guadalajara en el año 2005 y además los heridos de diversa consideración, 5 quemados, 4 de ellos de gravedad, que serán trasladados próximamente en helicóptero hasta el Virgen del Rocío de Sevilla. Aquí, mientras tanto, crece algo la confusión, lejos de aclararse las cosas con la luz del día. Empiezan a llegar vecinos de Vedar, todos ellos de origen británico, a este espacio cultural, a preguntar por gente a la que han perdido de vista esta última noche, en zona aislada, en Cortijo, y de los que no saben nada en las últimas horas, y crece la preocupación por aquí, por saber algo de esto vecino del municipio de Vedar.
18: Esta es una cuestión relevante, muy relevante. Sabemos que hay 11 fallecidos, pero hay algunos datos que apuntan a que podría haber personas no localizadas todavía, al menos por el testimonio que están aportando vecinos de la zona. Álvaro nos decía, es una zona en la que hay cortijos, casas aisladas, donde vive mucha población extranjera. Población extranjera que compra allí uno de esos cortijos, gente ya jubilada en sus países de origen, británicos, por ejemplo, y que acuden a vivir a esa zona de Almería. Vamos a escuchar al vicepresidente, al consejero Antonio Sanz, que aportaba algunos datos en una comparecencia ante los medios de la nacionalidad y las circunstancias de la muerte de algunos de esos 11 fallecidos.
21: Un vehículo donde fallecen cuatro personas y esa... Cuatro personas, en principio todo parece indicar que son de origen británico, entre otras cosas también el coche, su volante estaba en el lado contrario. También siete personas que han fallecido en otro escenario estaban caminando y habían dejado los coches y seguramente estarían buscando una salida, por una salida que no era la prevista y la que se había indicado y las consecuencias han sido terribles.
18: Por lo demás, el ministro de Justicia, Félix Bolaño, le ha enviado una carta al presidente de la Conferencia Episcopal, a Luis Argüello, que ayer, en un acto, relacionó, entre otras cosas, el orgullo gay con el pecado, defendió las terapias de conversión y dijo esto sobre la corrupción, presunta corrupción, en el entorno del gobierno.
22: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
23: En esa carta el ministro de Presidencia le pregunta ¿y si calificásemos a la Iglesia como una banda de agresores sexuales?
18: Ángel Villascusa, buenos días.
23: Buenos días. Él le ha pedido que las relaciones estén marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración, dice Bolaños, y el partidismo en favor de la derecha y de la ultraderecha.
18: La actualidad hoy vuelve a estar marcada por asuntos judiciales. La Audiencia Nacional ha accedido a investigar posibles indicios de criminalidad en las conversaciones de Cospedal y Villarejo.
23: En audios como este... En los que la entonces secretaria general del PP decía que Rajoy estaba informado de la trama que buscaba torpedear la investigación judicial sobre la financiación ilegal del PP, después de meses rechazando ampliar el caso Kitchen, ahora el juez ordena investigar esos indicios de delito.
18: Y el último informe de la UCO, que pide intervenir el teléfono del expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, por supuestamente colaborar en la trama de Leire Díaz y Santos Cerdán.
23: Serrano, que fue además jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE cuando Sánchez estaba en la oposición, la UCO cree que llegó a enchufar a la propia Leire en Correos y que allí la fontanera amañó al menos dos contratos menores para el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
18: Vamos a escuchar uno de esos momentos que deja la SER, por si se lo perdieron, por si no lo escucharon en la ventana. Ayer hubo un encuentro con los ganadores mensuales de las audiobiografías. Jaume Monzó, ganador de junio, contaba cómo se animó a escribir.
24: Como ilustre copión de juventud, el hecho de haber ido el último, has aprovechado, no para copiar, pero inspirarte en otras audiobiografías que has ido escuchando,
25: sí,
24: por la radio.
25: Sí, ¿sabes? Sí, sí. Yo, de hecho, ya lo comenté también la semana pasada. Yo suelo escuchar la ventana cuando voy de Gandía a Paterna en el coche. Entonces iba escuchando audiobiografías durante toda la temporada. Empecé a decir, ostras, yo tengo una audiobiografía también, ¿no? Y empecé a pensar, y cuando ya la tenía a puntito, me la robaron. Me la robaron. Yo tenía una, yo he sido, como he dicho, un niño muy... vamos a decir travieso, entonces me rompí muchas cosas y tuve muchos accidentes de bicicleta, de moto, y justo oí una que me la han robado, y entonces pues
18: bueno, los mejores momentos incluida la autobiografía que ganó, ya la saben, lo tenemos en la aplicación de la SER y en cadenaser.com.
0: ¿Tienes entre 18 y 30 años? Vuelve el verano joven a Renfe, con descuentos de hasta el 90% para viajar en tren por España y Europa del 1 de julio al 30 de septiembre. Solo tienes que registrarte en la web del Ministerio de Transportes, conseguir tu código y usarlo al comprar el billete en Renfe. Y si lo que quieres es recorrer Europa, también tienes un 50% de descuento en Interrail. El verano es joven. En Renfe. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
2: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno. Espacio cofinanciado por la Unión Europea, MAPA y Xunta de Galicia.
3: Por ser de Mueve Go, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es.
5: Mueve.
7: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
8: 80.962, serie 29.
7: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
19: En Hoy por Hoy, Mundial 2026.
18: Del Mundial Sampe, España se prepara ya para el partido de cuartos de final contra Bélgica esta noche a las 9. Si pasamos, ay, nos espera un hueso duro de roer. Francia, que ganó ayer a Marruecos.
4: Sí, en un momento te cuento lo de Francia, porque nos fijamos en Bélgica, que es uno de los tres rivales que le faltan por superar a España para sumar esa segunda estrella sobre el escudo. Todos los que rodean a la selección destacan la unión del grupo, incluso el apoyo de los que no juegan o juegan menos minutos, como es el caso, por ejemplo, de Borja Iglesias, que solo lleva disputados apenas 7 minutos en este Mundial.
26: Todos estamos aquí por lo mismo, por luchar por un objetivo común, y la verdad que da gusto estar en este grupo. Estando fuera estás deseando entrar a ver si cazas algún balón, a ver si eres capaz de ayudar en un momento de presión, en desahogar al equipo si está apretado. Intentas analizar y pensar situaciones del partido en las que puedes ayudar por si te toca salir.

0: y eléctricos e híbridos con 8 años de garantía en la batería. Este mes, si financio con Stellantis Financial Services, no pago hasta septiembre. ¿Por qué dudar? Descúbrelos en spoticar.es.
1: Tortilla Palacios, la mejor después de la tuya. ¡Vamos! Y ahora puedes ganar un iPhone y un viajazo por toda Europa. Palacios, calidad que nos une.
2: Pues fue más fácil de lo esperado para los galos el dejar en la cuneta a Marruecos, 2-0 en Boston, partido en el que ha estado José Palacio. Palas, buenos días.
3: Muy buenas, Sampe. Sigue intratable la Francia de Kylian Mbappé, que con otro gol iguala al pichichi Leo Messi con 8 tantos del Mundial y ya se planta en las semifinales. Marcó un golazo en la segunda mitad para desatascar el partido, y eso que pudo haber marcado otro más en la primera parte en un penalti que paró Yassine Bono. Redondeó ese 2-0 de Francia a Marruecos. Ousmane Dembélé, que también se pone con 5 tantos. Esa es la selección más goleadora del Mundial, 16 goles, ya está en semifinales, al igual que hiciera en 2018 y en 2022, y por eso hablábamos con Didier Deschamps al acabar el partido en el micrófono de la cadena SER, y hablaba del rival que se enfrentaría en semifinales y también del estado del equipo.
4: Voy a ver mañana en televisión, no prefiero nada, estamos no en semifinales, vamos a ver cuál es el equipo que sale de frente. Sí, cuando un equipo llega en semifinal hay peor, ¿eh? Hay muchos equipos que han vuelto a casa, no sé si estamos aquí, porque hemos hecho las cosas muy bien. El partido ante Paraguay ha sido muy difícil, hoy no es que muy difícil, pero creo que la Francia merece la victoria hoy también.
3: Pues Francia ya en semis esperará el rival que saldrá de nuestro cruce del partido entre Bélgica y España.
2: Gracias, José. En menos de un minuto, más Mundial.
5: Llega la temporada 27 de MediaMarkt. En nuestro aniversario, estrena tecnología, como un QLED Samsung de 75 pulgadas 4K por 699 euros. Ya disponible en las mejores tiendas MediaMarkt.
6: Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
7: Suena bien.
6: 4,3 litros de consumo a los 100.
7: Suena a Qashqai Power.
6: Y al 0% TAE.
7: Suena a que estreno Nissan.
6: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
2: Mundial solo que mañana tenemos en Miami, recordemos, el Noruega-Inglaterra. Será el tercer partido de cuartos. Del resto alcanzamos hoy la séptima etapa del Tour de Francia, totalmente plana, 175 kilómetros con final en Burdeos. Semifinales de Wimbledon también, 2:30 de la tarde. Alemán Zverev le quitará el número 2 del mundo a Alcaraz si gana su partido. Se enfrenta al sorpresón del torneo londinense, el británico Ferry, que comenzó como invitado, y justo después va la otra entre el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic.
8: En verano es tiempo de soñar. Soñar con la playa, con la montaña o con volver al pueblo. Con esos momentos en los que piensas, estoy donde quiero y sobre todo, con quien quiero.
9: Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. ¿Y si cae aquí? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
10: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
11: En verano apetece aprovechar y darse un baño en un pantano, pero recuerde el consejo de la Guardia Civil. Tiene que comprobar si está habilitado el baño, porque no en todos los pantanos y presas está permitido. Cuando esté en el agua, nade siempre cerca de la orilla y no olvide que las corrientes y los cambios de altura pueden jugarle una mala pasada. Y lo más importante, manténgase alejado de las zonas restringidas.
10: Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
12: ¡Qué calor! ¿Te vienes al agua?
13: No, no, no, me quedo en la toalla. Es que estoy aquí pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y se me ha quitado el calor.
12: Ya, eso pasa.
14: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
15: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: 7:48, 6:48 en Canarias. Vamos a actualizar las novedades que van llegando de ese incendio de la provincia de Almería, que deja al menos 11 personas fallecidas. Los últimos datos los ha aportado el vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, en una comparecencia en los medios.
17: Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de los Gallardos. Un vehículo, donde fallecen cuatro personas, y esas cuatro personas, en principio todo parece indicar que son de origen británico. Entre otras cosas, también el coche, su volante estaba en el lado contrario. También siete personas que han fallecido en otro escenario estaban caminando y habían dejado los coches y seguramente estarían buscando una salida, pero una salida que las consecuencias han sido terribles. Vamos a seguir trabajando a fondo para lograr abordar este incendio, verdaderamente difícil, pero también seguimos en la búsqueda de posibles víctimas, y sí pedirle que atiendan todas las sugerencias y que no hay caminos paralelos, que no se puede ir por su cuenta.
16: El incendio de Los Gallardos, el incendio que marca ya inevitablemente este verano con esos 11 personas fallecidas. Actualizamos información a partir de las 8, ahora son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
18: Cadena SER.
19: María la Portuguesa.
20: Vacances sempre eren a Astúries, uns viatges xulíssims en cotxe, i recordo que marxàvem sempre cap a les 5 de la matinada i era un viatge molt divertit on el meu pare posava sempre cançons de Carlos Cano i Maria Dolores Pradera i jo, que a més estava molt unida al meu pare, que desgraciadament va morir l'any 2007, és un dels records més macos que tinc, no?
18: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria, cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
21: Bon dia, és divendres, és 10 de juliol, i si avui hi haguessin eleccions, el PSC les tornaria a guanyar, però perdent entre 4 i 6 escons. És el que diu el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Atenció, però, amb Aliança Catalana, que passaria dels 2 escons actuals als entre 23 i 25. Superaria Junts com a tercera força i es quedaria a un diputat d'Esquerra, que estaria en segon lloc. És la notícia que ara desgranem, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
22: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
21: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
23: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. Tenim paciència per una incidència activa. En aquest cas, es tracta d'una avaria a la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, que des de primera hora del matí, doncs, obliga a tallar un carril de circulació i en direcció a Barcelona deixar fins a 4 quilòmetres de cues ja des de Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, doncs, cues arreu del nus de la Trinitat, de retruc a les dues rondes en sentit sud, també al Llobregat per la A2 des de Pallejà, o al Vallès amb cues a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en direcció a Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
22: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
21: El segon imprescindible, el transport públic. De moment no hi ha incidències. I el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
24: Bon dia. Avui farà sol la major part de la jornada, però també hi haurà moments de núvols que, com a molt, deixaran algunes gotellades. Tan sols durant la tarda als Pirineus hi haurà algunes tempestes que podran descarregar amb forta intensitat. I amb temperatura ara mateix, semblant als darrers matins, 25 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 22 a Lleida, 21 a Girona. Baixaran les màximes, però igualment farà molta calor. A gran part de Catalunya ens mourem entre els 34 i 38 graus. I compte tant avui com durant el cap de setmana a les platges, ja que hi haurà vent de llevant que pot provocar una mica de mar de fons.
18: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
21: El PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes, però perdria pistonada respecte a fa 2 anys. Així ho indica el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que també confirma que Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es quedaria molt a prop de ser la segona força que mantindria Esquerra Republicana, Xavier Balló.
0: El PSC va perdent pistonada lentament, es deixaria pel camí entre 4 i 6 escons, però podria seguir governant amb tota probabilitat, ja que l'única majoria lògica seria la suma de les esquerres, que podria perillar on necessita la CUP per poder sumar. Això és possible gràcies a que Esquerra recupera terreny i compensa la baixada de socialistes i comuns. Els republicans, amb 24-26 escons, serien la segona força amb només un diputat d'avantatge respecte a Aliança Catalana. La ultradreta independentista faria el sorpasso definitiu a Junts, que podria perdre la meitat dels seus votants i enfonsar-se fins als 16-18 escons. El PP i Vox empatarien a 12-13 i els comuns continuarien la seva tendència a la baixa empatant amb la CUP, a 4 o 5 escons. Un parlament amb majoria d'esquerres i també amb majoria independentista, però que no seria articulable políticament perquè hauria de pivotar necessàriament sobre Aliança.
21: El baròmetre del CEO també indica, per exemple, el baix interès dels catalans pel Papa Lleó XIV, coincidint amb la seva visita a Espanya, Xavi.
0: Després del gran desplegament per la visita del Papa Lleó XIV, aquest baròmetre reflecteix que 2 de cada 3 catalans donen poca o cap importància a l'opinió que pugui tenir el Papa, una tendència que és majoritària fins i tot entre aquells que es defineixen com a catòlics, i també hi ha gairebé el doble de catalans que pensen que Lleó XIV té una orientació més conservadora que el Papa Francesc, que no pas a la inversa. El baròmetre reflecteix que l'habitatge és la preocupació principal dels catalans, i sobre la intel·ligència artificial, 1 de cada 4 diu que l'utilitza cada dia i gairebé la meitat de la població ho fa almenys un cop per setmana, sobretot per consultes sobre temes jurídics o econòmics o dubtes relacionats amb la salut.
21: Més coses. Els bombers donen per controlat l'incendi del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia. Sergi López, bon dia.
1: Bon dia. Ha afectat 89 hectàrees, 74 d'elles forestals, la resta agrícoles, i continuen treballant 6 dotacions pel que fa a la resta de focs. Està estabilitzat el de Guimerà, després de la revifada d'ahir, i el de Navarcles i Sant Manat, el de Gavà i la Bisbal, estan controlats.
21: I els Mossos recorren a la intel·ligència artificial per identificar una dona trobada morta al riu Segre a Lleida el juny passat. La policia aconsegueix identificar la víctima en paral·lel a la petició de col·laboració ciutadana. Vicenç Llorca.
3: La recreació amb intel·ligència artificial del seu rostre i cos s'ha difós per demanar qualsevol aportació de veïns després de no trobar-la en cap base de dades. Els Mossos han agraït les informacions rebudes arran de la difusió de la imatge i han explicat que, però, que la identificació s'ha acabat confirmant gràcies a les gestions d'investigació que ja tenien en marxa. Es tracta d'una dona espanyola de 50 anys. Identificar-la és clau per saber si la seva mort té un origen criminal.
21: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home que liderava un grup espiritual a Vallvidriera, Barcelona, acusat presumptament d'haver fet tocaments no consentits durant en sessions de meditació.
1: Segons la investigació, l'arrestat subministrava ayahuasca, bolets al·lucinògens i altres substàncies estupefaents als participants.
21: Ens ho explica el Martí Oliver.
4: Segons ha avançat la Vanguardia i ha confirmat Ser Catalunya, el xaman contactava amb les víctimes a través de les xarxes socials i els oferia participar en trobades de caràcter espiritual on es consumien aquestes substàncies al·lucinògenes. Les reunions van tenir lloc al Parc Natural de Collserola entre el 2023 i el 2024 i una de les participants va denunciar aquests tocaments. Tot i així, no es va poder detenir l'home perquè en aquell moment es trobava fora del país. Finalment, se'l va poder detenir diumenge, 2 anys després, al Baix Ebre. L'home no té antecedents policials i dilluns va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.
21: Són les 7:57.
5: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
25: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, arrecera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: A Arnau Montserrat, bon dia.
2: Bon dia, Gisela.
21: Espanya juga avui l'accés a les semifinals del Mundial.
2: A les 9 de la nit contra Bèlgica a Los Ángeles.
6: Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora. Llegar hasta cuartos no es nada fácil. Vemos las selecciones tan poderosas, tan potentes que se han quedado en el camino. Aquí no regala nadie nada.
2: De la Fuente posant en valor el camí ja fet per la selecció davant la Bèlgica de Courtois, que arriba després d'eliminar a l'anfitriona 1-4 contra els Estats Units. A la premsa, avui és el vostre dia, a l'esport. Lamine preparat per fer el seu primer gran partit en el Mundial. L'hora d'Espanya a l'AS i que Courtois no pari la festa. Mundo Deportivo.
21: La selecció ja sap que si passa s'enfrontarà a França.
2: Que ahir va eliminar el Marroc 2-0 amb un golàs de Mbappé i un altre de Dembélé. El Barça encarrila a casa el fitxatge d'Adeyemi. Acord ja amb el jugador, falta amb el Dortmund i a més ha demanat 210 milions d'euros per afrontar el mercat de fitxatges. Ha explicat ahir el que t'hi jugues.
21: I Pogacar s'emporta el Tourmalet.
2: És de nou el líder de la General i ja li suma 2 minuts i 38 segons a Vingegaard, segon a Wimbledon. Avui es disputen les semifinals. Arthur Ferri contra Zverev i Sinner Djokovic i rematem amb motor. Avui primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP a partir de les 9.
21: Gràcies, Arnau.
2: Fins ara.
21: I avui, doble proposta musical. Al Festival Cruïlla hi actuen els La La Love You.
3: I ho faran a quarts de 3 de la matinada en una segona jornada de concerts que promet una nit ben llarga i ben atractiva pel públic.
21: I també aquesta nit, per a les nits Occident, a Pedralbes.
7: ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos?
21: I passa Vanessa Martín.
1: L'artista malaguenya, guardonada amb un premi Ondas, arriba a Barcelona després de llançar el seu últim treball amb Joaquín Sabina l'any passat. Avui gairebé totes les entrades venudes.
21: Encontremos el sentido de... Vas fer un karaoke? No, no ens dona temps, que són quasi les 8. La informació continua l'hoy por hoy.
16: Contar la vida a veces es cambiar de planes, y hoy tenemos que hacerlo. A esta hora debería sonar el encierro de Pamplona, pero entenderán que con 11 muertos en un incendio en Almería, las urgencias esta mañana son otras. Son las 8 o las 7 en Canarias.

0: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
1: Ai, he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
2: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
0: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren. Un any més, Montepío et convida a la festa de Sant Cristòfol. Divendres 10 de juliol, a partir de 6:45 de la tarda, ens trobareu al carrer 1 de maig de Manresa amb el Parc Infantil de Trànsit per Infants. Porta la teva bicicleta o te la deixem nosaltres. Un taller per posar a punt la teva bici i decorar-la. Exposició de bicicletes clàssiques i la tradicional benedicció de vehicles al passeig Pere III amb cruïlla amb carrer 1 de maig. Únic accés pel carrer Camps i Febrers. La col·lecta solidària d'enguany anirà en benefici de la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques. I activitats per a tota la família. Us hi esperem.
3: La Festa Major de Sant Vicenç de Castellet ja és aquí. Durant tota la setmana, la Festa Major Infantil omple els carrers de diversió amb la Festa de l'Escuma, jocs i espectacles per als més petits. I a partir de divendres, gaudeix del pregó, la proclamació del pubillatge, el correfoc i dels concerts de Miqui Núñez, Coco, l'Orquestra Salvatana, Los 80 Principales, DJs. A més, trobada de puntaires, festival de dansa, sardanes, el gran espectacle electro Bacasis, jocs d'aigua i d'Incredible Box. No t'ho perdis. Vine a viure la Festa Major. T'hi esperem.
4: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
5: En Ipujagant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Armario Vecchia, 2 metros de altura y máxima calidad. Antes 123 euros, ahora por solo 99 euros. Y más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda Ipujagant o compra en ipujagant.com.
6: Migdia Central, Eli Pagant.
7: Anem avançant en el mes de juliol, divendres, cinema, Arnau Vilaseca, com estàs?
8: Molt bon dia, què tal, com estàs?
7: Molt bé, doncs anem per les estrenes cinematogràfiques i comencem per una pel·lícula, no sé com dir-li, clar, la vam veure, crec, no?
8: Amb animació.
7: Amb animació, i ara doncs la veiem, doncs...
8: Amb live action, que diuen.
7: És a dir, amb personatges...
8: Exacte, amb actors.
7: Amb actors. Doncs vinga, va, perquè comencem amb Baiana.

0: historia acaba de empezar. Más allá del arrecife, una terrible oscuridad ha dado con nosotros. Mañana, el océano te ha elegido. Encuentra a Maui. Devuelve el corazón de Defiti y sálvanos a todos.
1: Maui, semidios del viento y el mar.
2: Héroe de los hombres.
1: ¿Qué?
2: El título es Maui, cambia formas, semidios del viento y el mar, héroe de los hombres. ¡Ah! Y las mujeres, ellas también. Los hombres y las mujeres.
1: Gracias.
2: De nada.
1: Necesito tu ayuda.
2: Yo no me embarco con una mortal.
1: Mi isla, mi pueblo, no sobrevivirán si no lo conseguimos. El océano me eligió por algún motivo. Y a ti también te eligió.
2: Escucha, princesa, si seguimos adelante, habrá que cruzar todo un océano de mal.
1: No soy princesa, soy la hija del jefe, el líder de mi pueblo.
2: ¿Ser una heroína?
1: Vamos a salvar el mundo.
2: Yo te cubro. ¿Tengo algo en los dientes?
3: ¿Qué tal?
4: Ja, ja em coneixes.
3: A mi aquestes m'agraden, eh?
4: Sí,
3: és que... T'ho imaginaves, oi?
4: Sí. Aviam... Ja ho he explicat aquí alguna vegada. Estic molt saturat dels live actions. Des de fa 10 anys, segurament, és que m'he fet llista, eh? Ens hem trobat amb Cenicienta, El Libro de la Selva, La Bella i la Bèstia, Aladdin, El Rei León, Dumbo, Mulan, Cruella, La Sirenita, Malèfica, Malèfica Mestra del Mal, Blancanieves, Pinocho, crec que de Pinocho n'hi ha hagut dues. Ara arriba Baiana. Llavors... a mi em canso una mica la forma de la live action perquè és que ja d'arrel estic bastant en contra i aquí he explicat alguna vegada el per què. Crec que igualment és una pel·lícula molt fidel a l'original, escenaris i ambientació molt cuidats i molt espectaculars en la Polinèsia, bones interpretacions del duo protagonista amb aquest duet de Rock Johnson per allà al mig, però la cosa aquesta de fer una pel·lícula que sigui idèntica a l'original, que no porti res més enllà d'una simple cosa que és espectacular, perquè en lloc de veure l'animació la veus en persones, em sembla que, en certa manera, és com ja renegada el que et podia portar la simple animació, que com si l'animació per si no fos espectacular, o a la vegada tu simplement fer una pel·lícula pel fet de fer-la espectacular i no voler portar res narrativament, és com reconèixer que el que estàs fent no és una pel·lícula, sinó que és un esdeveniment pues, per atraure les masses, perquè és una cosa espectacular. Llavors, cinematogràficament, em sembla que és bastant nul·la. Com dic, no hi ha novetats respecte a la pel·lícula original, i sí que em sembla una mica que s'està esgotant la fórmula. Que la cosa espectacular sí que em sembla que funcionava molt bé amb les primeres pel·lícules de live action que es feien, sobretot El Libro de la Selva, que de fet s'està planificant una segona.
3: Cortar venes, cortar venes.
4: Però, com dic... De per si estic bastant en contra de la proposta. Ara, això no treu que sigui espectacular, que la gent li agradi molt, que ompli les sales, que estic seguríssim que ho farà, que serà un esdeveniment per totes les famílies a l'estiu, que la gent s'ho passarà bé. A tope i super a favor de que la gent s'ho passi bé anant al cinema i que la gent vagi al cinema. Això no... la veritat per davant. Però, com dic, em sembla una proposta bastant nul·la ja d'entrada.
3: T'entenc, eh? T'entenc. És a dir, no porta res. És la mateixa fica sí. Posada dels llibres que vam veure en animació, amb personatges reals. Aviam, si tu t'imaginaves el déu Mao, no sé com es diu aquest senyor, havia de ser la Roca, eh?
4: Vull dir, bueno, clar, això
3: amb
4: segur.
3: Amb cabell espectacular. Doncs vinga, home, segur que és veritat que amb tots aquests dies de els nens festes, per tant, vol dir...
4: La pel·lícula funcionarà, això clar, seguríssim. Segur. I a la gent li anirà, i és més, a la gent li encantarà, perquè si no s'haurien fet tantes pel·lícules clar. Com aquesta.
3: Sí, sí. Doncs vinga, i ara anem canviant, no?, radicalment.
4: Totalment.
3: I ens anem a Las Corrientes.
4: La millor pel·lícula d'aquesta setmana.
5: Era un premio. Todo me aplaudía. Huí de ahí como pude. Me fui perdiendo por las callecitas. me fes llevar.

0: De què va? És a dir, a mi m'ha costat, no en sabíem molt bé de què anava la pel·lícula a través del tràiler. Jo el que faig és, que ho sàpiguen els oients, és agafo el tràiler quan l'Arnau m'ho diu, me'ls miro, eh? I, però aquesta no he entès molt, molt bé de què anava, Arnau.
1: Les Corrientes, pel·lícula argentina dirigida per Milagros Mumenthaler, se centra bàsicament en l'absoluta protagonista i ella carrega tota la pel·lícula, el personatge de la Lina, que està en el cim de la seva carrera, una estilista argentina de 34 anys, mare, que es deixa portar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa i salta al riu. Sobreviu, però des d'allà tenim la sensació que hi ha alguna cosa que ha parasitat en ella, que des d'aquell salt hi ha alguna cosa en el riu que l'ha corromput o que ja no és la mateixa persona. De tornada a Buenos Aires no diu res, però alguna cosa doncs ha canviat. Una cosa que silenciosa, invisible, desentranya subtilment un passat que creia haver deixat enrere. En cap moment entenem molt bé ni a què va Les Corrientes, ni què li ha passat a ella. Llavors, deia, també una mica per la gràcia aquesta, que així com veient estic a les antípodes d'aquest tipus de pel·lícula, sí que em sembla que Les Corrientes és una pel·lícula interessantíssima que proposa moltíssimes coses. Jo recordo, la vaig veure en el Festival d'A de Barcelona, que va venir la directora, i li vaig fer una pregunta que li vaig preguntar una mica pel moment del cinema argentí, que ha fet estar en un moment molt complicat perquè Milei s'ha carregat la producció argentina, i mentrestant s'han anat fent un seguit de pel·lícules boníssimes totes elles, com El Mensaje, que va guanyar a Berlín, com Trenkelauken, que em sembla les millors pel·lícules del que portem de dècada, i totes elles tenen com rimes de personatges que estan com perduts enmig d'un present que avança, ferotge i veloç, i en aquestes pel·lícules impera doncs, el silenci, imperen les mirades, impera un voler arribar a trobar una veritat o intentar assolir una cosa profunda de la vida o mirar el passat o mirar el pas del temps, etc. I que em semblava doncs, que era molt curiós que dins del cinema argentí, en el moment en el que està a punt de ser anul·lat, doncs comencin a sorgir aquestes veus. I ell em va dir que justament no havia vist les pel·lícules que jo li acabava de mencionar, però sí que és veritat que vam reconèixer els dos que si ella no havia vist aquestes pel·lícules, però a la vegada totes elles van una mica del mateix, és que hi ha com un brou de cultiu que està passant, una força que està generant des de la repressió que surtin veus tan salvatges i tan indomables. I em sembla que és una pel·lícula, no crec que sigui difícil, però sí que té el seu ritme, és lenteta, en molts moments no entens molt bé el que està passant i realment el que passa és simplement que tenim una protagonista que es nega a acceptar doncs, el pas del temps, que es nega simplement ser una mare o que es nega simplement a acceptar aquesta vida adulta o que es nega a acceptar tot el reconeixement laboral que li han donat perquè hi ha coses que ens queden a dins nostres pel pas del temps que uns cicatrius que no arribem a faries que no arribem a cicatritzar, etc. I em sembla una grandíssima pel·lícula, com dic, de silencis, de coses que en lloc de mostrar-se se suggereixen i em sembla una pel·lícula tremendament seductora.
0: Doncs ara anem, ara ja tornem radicalment.
1: Anem serralades.
0: Sí, exacte, perquè el que ve ara és Haciendo Amigos.
2: Esto es un atraco, arriba las manos.
3: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza,
2: con una silla de ruedas gigante pintada?
4: Estaba rozando el dibujo.
2: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
5: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
6: Tú intégrate.
7: Haz amigos.
8: Tú no tienes discapacidad.
9: ¿Me vas a delatar o qué?
8: Pruébatelo. Divino.
5: Este año contamos con dos nuevos miembros.
10: Estos dos no me caen bien.
9: ¿Dónde están las joyas?
8: Devolveremos las joyas. A cambio de pequeñas cosas.
11: Joder, yo a esa señora le tengo más miedo que a cualquiera que haya conocido en la cárcel. Tú y yo nos podemos llevar bien o nos podemos llevar mal. ¿Qué prefieres?
12: Rogelio, por favor.
2: Ah, Rogelio. Ah, muy bien, claro. Ah, no le dicen nada porque como es un normal, pues no...
13: ¿Yo? Tengo discapacidad. El subnormal eres tú.
14: Son adultos y no les gusta que les traten como críos.
15: Ponte en el lugar del otro, si quieres cambiar el mundo.
16: ¿Y
4: hecho muchas tonterías en mi vida, pero voy a ir por el buen camino.
6: ¡Vale!
7: ¡Se ha matado! Hay que quitarlo del grupo de WhatsApp, ¿vale?
15: El carnet de conducir, caballero.
13: ¿No le vas a hacer el control de alcoholemia al chaval o qué?
15: No es necesario. No.
16: ¿Qué pasa? ¿Que porque tengo el síndrome de Down no puedo ir borracho?
13: Eso es discriminación.
16: ¡Discriminación! ¡Discriminación!
13: ¡Supepedo!
0: D'aquelles pel·lícules que també entenc que l'estiu funcionen.
1: Sí, moltíssim. Aviam, estem davant de model de clàssica comèdia espanyola. De fet, el seu director, que és el David Marquès, és el guionista de Campeones. I d'un seguit de tot d'èxits formulaics de la comèdia espanyola més blanca, protagonitzada doncs, per Arturo Valls, per tot aquest seguit de personatges folclòrics espanyols. En aquest cas tenim Antonio Resines i Quim Gutiérrez encapçalant aquesta pel·lícula, que és un remake d'un èxit francès de fa un parell d'anys i que no deixa doncs, ser la història de l'Antonio i el Fèlix, parella de atracadors, de poca monta, que fugint de la policia es veuen ficats enmig d'una companyia de teatre amb persones amb discapacitat que confonen a una nova persona que ha d'arribar amb un dels nostres protagonistes. I a partir d'allà, doncs, aquests dos atracadors s'aprofiten per ficar-se dins de la companyia, viatjaran amb ells i així s'escaparan de la policia. Com dic, doncs, comèdia que segueix una fórmula molt blanca, que ha vist una, vistes totes elles, que no deixen de ser una cosa molt convencional, molt divertida, obertament senzilla, facileta, molt repetitiva, però que igualment funciona per molt bona part del públic i ho demostra que per cada estiu en tindrem un parell o tres de pel·lícules d'aquest estil. Crec que funciona molt bé. La química entre Quim Gutiérrez, Antonio Resines, la Megan Montaner, que forma part de la companyia de teatre. Crec que també es tracta d'una forma molt humana i a la vegada molt respectuosa i divertideta el tema de la discapacitat. Pot ser que segurament això ja vingui que el David Marquès ja fos el guionista de Campeones. Llavors, com dic, no deixa ser una cosa que haguem vist moltíssimes vegades, que no salvarà la comèdia, etc. Però que funciona, que és divertideta, que és aquesta cosa lleugera, que un cop hi entres dius, oh, doncs la cosa va fluint pel seu ritme. I que està prou bé.
0: Amb el Campion és una gran pel·lícula, a mi em va agradar molt, eh?
1: Ha funcionat moltíssim. Sí. I de fet, jo ni ho sabia, ho he trobat aquest matí, que es va fer un remake als Estats Units.
0: Ah, sí?
1: Sí, es veu que sí, amb Woody Harrelson per allà. Sí, mira. Sí.
0: Doncs i ara ens anem a 50 milles... A 500, perdó.
1: A 500.
0: A 500 milles de casa, que està en versió original, eh? Llavors la posarem només un trosset. Vinga. Sí.

0: We used to bring him down here. Do you remember?
1: John!
0: Jesus, you'll give me a bloody heart attack.
1: Well, you'll give me one standing there.
2: Grandad!
3: I told you to stop calling.
4: Me and my mum's until we saw some of her.
5: This is your decision, not mine.
3: Go on, Charlie.
2: What's going on, Finn? Where are we even going?
6: We just need to get to Grandad's. He'll know what to do.
2: About what?
6: Keeping us together.
2: Teas, coffees, light refreshments.
7: Somebody needs to tell you to give up. Yes, shit.
8: I can't let you on without a responsible adult.
2: You're looking at
8: what? You've enough cheek for a new arse. You know that? Come on, get on.
2: Have you family over in Ireland?
6: From Dingle. My granddad. Everything's been shit since they cut him off.
3: You can't keep blaming yourself, John.
2: Granddad, do I ever get lonely?
9: You know, now and then.
10: We just have to savor the moment.
2: I said I'd get you there.
11: Tu deies que Les Corrientes és la millor estrena cinematogràfica de la setmana. A mi aquesta sembla que també és xula, no?
12: No m'ha acabat a mi.
11: No
12: m'ha acabat a mi.
11: Ni he dit jo que no anirem mai. No, mare meva.
12: A 500 milles de casa, pel·lícula protagonitzada per Bill Nighy, que em sembla que igualment és el millor de la pel·lícula, que és d'un atractiu i d'un magnetisme molt fort, l'actor britànic. Em sembla una pel·lícula segurament molt empalagosa i molt ensucrada. Aviam, bàsicament parteix doncs, que el clarejar fin de 16 anys i el seu germà petit, el Charlie, fugen de casa per evitar que els seus pares, en plena ruptura, els separin a ells dos. I el seu destí doncs, és a casa del seu avi, amb qui no tenen relació, a la salvatge costa d'Oest d'Irlanda, que és l'últim lloc on al fin el germà gran recorda que tota la família era feliç doncs, abans que comencessin les baralles, i amb la pel·lícula ens dona aquest viatge de 500 milles per terra i mar, on els nois doncs, hauran de sobreviure, gràcies al seu enginy, encant i amabilitat amb desconeguts. A mi em sembla que en el seu inici, que estan en un terreny d'aventures, protagonistes infantils, històries més ingènues, s'acosta molt a un relat juvenil i que a mesura que va avançant, que es van descobrint doncs, els secrets de la família, segurament és quan la pel·lícula es torna una mica empalagosa i densa en reflexions i segurament doncs, recarregada en excés. Em sembla, com dic, que segurament funciona més en la seva primera meitat i que en aquesta segona té la cosa aquesta una mica fatigosa d'una cosa molt melancòlica, molt dialogada, crec jo que una mica empalagosa i manipuladora amb l'espectador de buscar la llagrimeta. Ara, com dic, i això ho he dit sempre, d'espectadors n'hi ha tants com de pel·lícules es facin, per tant, segurament que hi haurà molta gent que li podrà funcionar.
11: I acabem amb aquesta, La còpia perfecta.
12: Pel·lícula francesa.
11: Som-hi.
13: Que solos te digo.
14: ¡Vamos! ¡Vamos!
15: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
16: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
17: No hace falta que volváis el lunes. Lo han pedido los franceses y tienen prioridad.
18: Libertad, igualdad, fraternidad.
19: No podremos ayudaros para siempre.
17: Puedo buscarte un trabajo en mi empresa. ¿Qué te parece hacer entregas?
19: Papá, Jan es ingeniero.
20: ¿Cómo te llamas?
21: Jan Boyarsky.
20: Dicen que tienes talento. 5 años por falsificar documentos, 30 años por billetes. Nunca he visto uno tan logrado.
22: ¡No te muevas!
21: Tengo buenas noticias. Voy a trabajar por mi cuenta.
19: Salud, señor Boyarsky.
21: Regla número 1. No más de un billete por tienda.
19: Son 300 francos. ¿Qué nuevo este billete?
21: Regla número 2. Nada de ostentación.
19: Y 200.
23: Gracias, papá.
21: Regla número 3, discreción.
24: Boyarsky, ¿qué has hecho?
25: Control de identidad.
26: Documentación, por favor, abra la maleta.
21: ¿Puedo ayudarte?
19: ¿Qué me escondes?
21: Solo en un mes hemos detectado más de 200.
24: ¿Sabe cuánto dinero es eso?
21: ¿A qué juegas, Susan?
19: Quiero saber con quién vivo. ¿Has perdido a tus amigos? ¿Quieres perder a tus hijos? ¿Qué fabricas realmente aquí?
21: El Banco de Francia está asombrado.
24: ¿No eran infalsificables?
22: ¡Policía!
21: Puede que lleve tiempo, pero lo detendré. Cuando
0: tenga suficiente, pararé.
1: No, no se detendrá jamás, porque no lo hace por el dinero.
11: Què tal? Jo ja no goso dir perquè...
12: pel·lícula entre gèneres, pel·lícula entre el drama i el thriller, aquesta còpia perfecta que he buscat, que es veu que està basada en fets reals de...
11: Sí, ho he vist. Que és...
12: París als anys de la postguerra, aquest protagonista, doncs, refugiat polonès, conegut, doncs, al submón com el Cézanne de la falsificació, que durant, doncs, 15 anys manté una doble vida impecable, mentre la seva família fa vida normal a casa, ell fabrica, doncs, en un cobert artesanal, bitllets d'una precisió que aconsegueixen burlar tots els controls del Banc de França, i que hi ha un moment en el que entrem en el model classiquíssim de thriller de perseguidor perseguit, perquè el comissari mateix s'obsessiona en poder capturar-lo, i a partir d'aquí estem d'aquesta pel·lícula guanyadora el millor actor, el millor actor protagonista al BCN Film Fest, el Festival de Barcelona, per Rida Kateb, que interpreta aquest personatge protagonista, que gran interpretació en com aquest enginyós falsificador, com dic, doncs, en una pel·lícula bastant ben equilibrada entre gèneres, entre el drama, entre el thriller, i encara en sap bastant més, doncs, en, com dic, en aquest thriller més clàssic i amb les seves persecucions, una pel·lícula que està prou bé.
11: Per anar una estoneta al cinema també és passable, eh?
12: Sí, sí.
11: Doncs totes aquestes propostes són les que arriben aquest cap de setmana, encara ens queden dos divendres més de programa. Per tant, podrem explicar, doncs, tot el que va venint en els propers 15 dies.
12: S'acosta l'Odissea de Nolan.
11: L'Odissea de Nolan. I aquesta serà la gran pel·lícula?
12: Va dient que sí.
11: Escolta, Arnau, escolta, molt bon cap de setmana.
12: A tu, com sempre.
11: I parlem la setmana vinent.
12: Adéu.
11: Adéu-siau.
4: Ja són aquí les rebaixes d'estiu de Kibuk.
9: Aprofita 100 euros de descompte per cada 1.500 euros de compra en mobiliari i fins a un 40% de descompte en matalassos, llits, capçals i molt més.
4: Disseny, qualitat i assessorament professional al millor preu.
9: Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430.
4: No deixis escapar aquesta oportunitat única. Kibuk, per fi a casa.
13: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
22: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93-877-2803 o bé a Artés al 93-830-5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
13: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
23: El cap li girava.
27: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
23: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
28: Factorenergia.cat.
23: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
29: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
13: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Dissabte 25 de juliol, la cantant i compositora mallorquina Maria del Mar Bonet actuarà al Vilar de la Duquessa de Cardona.
30: Sa meua paraço, sa meua llibertat.
13: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
30: Una gota de terra.
31: Migdia Central, Eli Pagant.
11: I els he dit una mentida perquè he dit que volia parlar, començar parlant de meteorologia, però el telèfon ha dit que deixava de funcionar en el moment en què jo he dit això, però hem pogut parlar i tenim aquí l'Arnau Graner. Arnau, què tal? Com estàs? Molt bon dia per dir alguna coseta.
0: Bé, sí, no? Per gaudir d'aquesta mini baixada, mini refrescada, mini baixada de temperatures que sembla que tindrem entre avui i demà.
11: Només dos dies de repòs, eh?
0: Bé, si se li pot dir repòs a màximes d'entre 37 i 39 graus, no, doncs sí.
11: No, no, no, jo em pensava que baixarien una mica més, Arnau.
0: No, no, estem clarament entre 3, 4, 6 graus per sobre del que tocaria per l'època de l'any. Per tant, estem parlant d'això, màximes al voltant dels 36, 37, fins i tot ahir, 38 i mig, 39. Per tant, bé, estem parlant, seguim parlant d'aquesta onada de calor in eternum que va començar a l'inici d'aquesta setmana i que s'allargarà fins a finals de la setmana vinent amb aquest petit parèntesi.

0: Vam arribar als 39 graus, avui potser ens quedem als 38, demà potser als 37, però diumenge arrenquem altra vegada, 38, 39. Dilluns ja assolirem probablement els 40 graus, dimarts també, i dimecres, que seria el segon pic d'aquesta onada de calor, és probable que a nivell de la Catalunya central puguem assolir alguna temperatura superior als 42 o 43 graus i acostar-nos als 44. Veurem. Però aquesta és la sensació, mirant els models, els mapes que ens venen. No havíem vist mai una isoterma al voltant dels 30 graus a 1.500 metres d'alçada en general, i això és el que ens passarà la setmana vinent. No s'havia vist mai el segle que estem, el segle passat tampoc. Per tant, bé, estem en aquesta situació, cal anunciar-ho, cal demanar molta precaució, cal demanar que la gent, sobretot, no surti de casa sense cap concepte imprescindible o urgent, perquè qualsevol cosa pot generar un incendi, tal com hem vist aquesta setmana, i la situació és molt complicada a nivell general, a tot Catalunya. Sí que portem ahir, avui, potser dos dies, amb una miqueta més de calma a nivell de focs, però realment està sent un estiu, està sent un inici de juliol, que no es recorda tenir tants incendis tan seguits i, a més, simultanis, que això és el que més preocupava els bombers.
1: I és el que
0: actualment, sort n'hi ha de la preparació d'aquests bombers, i és que si haguéssim tingut aquests incendis 10 anys enrere, molt probablement tinguéssim ja mig país sota les flames. Per tant, molta precaució a tothom i seny, no sortir a partir de les 11, 12 del migdia, a hores d'ara. El que dèiem avui, representa que ha de baixar la temperatura. A hores d'ara estem parlant de temperatures a la Catalunya central entre els 35 i els 37 graus, ara. I fins i tot no fa sol, perquè ens està acabant de creuar un petit embussament d'aire fred, que és el que provoca aquesta petita davallada de 2-3 grauets, que sí que aquesta tarda deixarà ruixats i tempestes que poden ser fortes a la cara nord del Pirineu. Fora d'aquesta zona no esperem precipitacions i la calor persistirà.
1: No se li veu fi d'aquesta onada de calor. És a dir, hi sabem, perquè les notícies van dient tenim onada de calor, però hi veiem alguna fi? És a dir, vale, dimecres de la setmana que ve tornem a tenir pic de calor amb aquestes temperatures tan exagerades que deies, Arnau, però se li veu un fi? És a dir, a partir de dimecres poder tornarem a baixar o no, el problema greu és que no li veiem la fi?
0: Doncs hem d'anunciar també, que això crec que és una bona notícia per tots i per tothom, que sembla que a partir del 18-19 de juliol la temperatura, és a dir, la segona quinzena, podríem estar parlant d'una segona quinzena de juliol, que ja veurem, però que pinta que pot ser normal. És a dir, temperatures màximes al voltant dels 32, 33, 34 graus, que seria el que és habitual, mínimes més fresquetes, però és que, a més, retornaran les tempestes del Pirineu, que aquests dies sí que n'ha caigut alguna, fruit de la mateixa calor, però està sent realment car de veure l'aigua a bona part del territori. Bé, tenim esperances de que aquesta segona quinzena de juliol es comporti com a tal, com a un estiu normal, sense aquestes onades de calor tan heavies que estem vivint i que estem fent història, com aquell qui diu, estem vivint història perquè realment no s'havia registrat mai. Doncs bé, aquesta és l'esperança. A partir del 18-19 de juliol, fins i tot el 17 ja es pot començar a notar una davallada. Estem parlant ja que ens n'anem al dia, el que dèiem, divendres que ve, divendres, dissabte de la setmana vinent, començaríem a notar aquesta normalització, ara sí, termomètrica, i això vol dir un descens de la temperatura d'entre 8 i 12 graus. Imaginem-nos en quina situació ens trobarem dimecres de la setmana vinent.
1: Mare meva, estaves parlant de temperatures. Bé, clar, és el que dèiem, que fa dies que en parlem d'aquests records històrics de temperatures. El que deia l'Arnau, sobretot amb moltíssima precaució. Aquesta setmana hem vist teníem no, el del Bages, que era dimecres, no, aquest incendi simultani, que hi havia tres incendis simultanis. Venim del cap de setmana d'aquest incendi de les també de les Gavarres. Malauradament avui també, dic, si els oients estaven escoltant, doncs, a les 12 del migdia, els companys de la cadena Ser han obert amb aquest incendi greu que hi ha a Los Gallardos, a Almeria, i que de moment porta 19 desapareguts, porta 11 persones mortes. Quan veus això, persones que han quedat atrapades a la carretera, que això pot passar en qualsevol moment. És a dir, ara per

0: Diego i Marina Fernández presenten els projectes guanyadors dels Idea Ràdio 2026.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Benvinguts a l'especial dels Premis Idea Ràdio, el concurs dels joves talents d'aquesta casa, de Ràdio Barcelona, un programa en el que escoltarem els guanyadors i us anticiparem també què tindrem aquesta temporada aquí a Ser Catalunya, aquesta temporada d'estiu que arrenca dilluns que ve. Marina Fernández, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com estàs?
1: Iu Andrés, director de continguts a Ser Catalunya, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Helena, bon dia, Marina.
1: Dia especial, aquí amb els guanyadors amb els joves talents que s'han presentat als Premis Idea Ràdio.
3: Dia molt bonic que completem aquesta iniciativa d'aquesta casa, que, com sabeu, la vam recuperar l'any passat. Té 7 edicions, però va tenir una aturada bastant llarga després de la pandèmia i l'any passat la vam recuperar. I, vaja, creiem que no només s'ha de recuperar, sinó que ha de ser una de les grans iniciatives d'aquesta casa perquè recull tot l'ADN de Ràdio Barcelona, d'apostar pel talent, d'intentar donar oportunitats a la gent jove, de buscar idees a fora, de permetre que la gent que tingui idees vingui i les materialitzi, i és el que hem fet ahir i avui, que ahir vam poder escoltar-ne dos i avui crec que escoltarem a l'últim. Doncs vam tenir aquest concurs d'idees fa unes setmanes, vam escollir les guanyadores i ara, després d'un petit període de tutoria amb els professionals de la casa, doncs s'han pogut fer realitat i molt contents de tornar-ho a fer.
2: I a més, la gràcia és que el guanyador pot cursar un màster a la Facultat de Comunicació Blanquerna, això ho, i que tenen continuïtat també a l'antena d'aquí, de Ràdio Barcelona.
3: I que tenen continuïtat. Això ja havia passat en les primeres edicions, perquè, de fet, hi ha gent en plantilla d'aquesta casa que surt d'aquestes primeres edicions que van funcionar bé, que van tenir continuïtat a l'estiu. Això l'any passat encara no ho havíem pogut recuperar, però aquest any ho hem volgut explicitar i, de fet, d'aquí una estona parlarem amb ell, però el guanyador d'aquest any, diguéssim, un dels guanyadors, doncs tindrà continuïtat durant tot l'estiu. De fet, ja l'està tenint des de fa uns dies i crec que molt bé. I l'altra novetat que també ens ha permès ampliar més enllà de Ràdio Barcelona aquesta iniciativa era la col·laboració amb la universitat. I vaja, que ens ho expliqui ell, però crec que efectivament també cursarà un màster i per tant, doncs, molt contents que aquesta iniciativa vagi encara més enllà de Ràdio Barcelona.
2: Avui escoltarem el projecte guanyador dels Idea Ràdio, aquest que ara comentava Liu, ni quarts ni hores, que és una presa de pèl en si mateixa. És un informatiu, que és una paròdia, que és un joc de personatges. I ahir vam escoltar els dos finalistes que es poden recuperar a la web dels Idea Ràdio. Un és Joc d'Històries, una versió radiofònica del joc de l'impostor, que segur que tots hi hem jugat a la vida. I Angie Punch, un informatiu fictici que ens fa viatjar al passat.
4: Angie Punch.
5: Angie Punch.
6: Angie Punch.
7: Les notícies d'ara
4: i d'abans.
8: Us parlem des de la masia de Can Collons de Roca Peluda a les afores de la noble vila de Samarronsa de Dalt. Aquest 1385 està sent mogudet, però no patiu, que la família Ferrer som aquí per dur-vos totes les noves.
9: Ja ho pots ben dir. Portem tot l'any seguint els preparatius de la ressepultura de Ramon Maranguer i Ermessenda de Carcassona.
10: Carcassona.
9: Sí, clar.
10: No? Carcassona, carca.
8: Normal, era monja.
11: No, Carcassona, mare.
9: Ah, sí, era la zona que era carca.
1: Somriuen els creadors d'Angie Punch, els protagonistes, les ments pensants de tot això que ens acompanyen avui aquí a nosaltres a la taula, l'Aitana Vesga, el Marc Llinàs, el Pol Parreño i la Clàudia San Llorente. Què tal? Benvinguts, com esteu?
12: Hola,
13: molt bé.
12: Molt bé.
13: Molt
1: contents. Què veu sentir ahir quan sonava el vostre petit projecte per la ràdio?
11: Alguns de nosaltres, els altres estàvem treballant, però alguns sí que ho vam poder escoltar i molt, molt contents, molt contents.
1: Es pot recuperar, com diu la Marina, a la pàgina web de Ser Catalunya. Allà us podeu tornar a escoltar si no veu tenir l'oportunitat de fer-ho aquest Angie Punch. Esteu satisfets, esteu contents des de què va començar aquesta idea fins que ara al final ha acabat sonant en una emissora com Ser Catalunya?
14: Sí, molt, molt. La veritat que estem molt contents i molt agraïts de tenir aquesta oportunitat de portar un projecte com era això que ho vam fer, sobretot pel gust de fer-lo, portar-lo a una cadena i poder retransmetre la veritat que, ostres, no ens ho haguéssim imaginat mai.
2: En aquest cas, el jurat va valorar l'originalitat i l'univers creatiu propi, clar, van venir caracteritzats d'època. Avui ja, això ja us ho heu estalviat, ja, clar, ara ja heu guanyat, ara ja us han donat el premi, ara ja no cal, no? Ja no cal sorprendre
11: i impressionar. Avui hem vingut de nosaltres, tranquil·let,
14: tranquil·let. Va haver-hi debat, el grup de WhatsApp, on ja s'han caracteritzat.
2: En tot cas, la idea proposa una mirada humorística d'episodis històrics i sempre està bé això de posar-hi una mica d'humor, que ja sabem com va l'actualitat, sobretot els que fem informatius. Vaja, que val la pena i que els que el van poder escoltar en directe ahir segur que ho van gaudir i, si no, recupereu, que val la pena.
1: Ja teniu aquí el Premi Idea Ràdio que us ha fet entrega Liu Andrés. Molt xulo, eh? Aquest trofeu, no sé si li podem dir trofeu, aquest premi, guardó, no?
3: Un micròfon, no podia ser d'una altra manera, un micròfon, que a més crec que m'ha explicat la Laia abans que Bueno, això ho haurem d'explicar millor perquè no ho portem gaire preparat, però també va en la línia del talent, perquè també l'ha fet una empresa molt jove, de gent molt jove que està fent objectes d'aquest tipus i per tant, doncs, tot queda una mica en la mateixa línia. Només en teniu un, haureu de fer custòdia compartida. Però vaja.
5: Anirà rolant.
3: L'anireu canviant, segur.
1: Doncs Aitana Vesga, Marc Llinàs, Pol Parreño i Clàudia San Llorente, autors responsables d'aquest Anys i Panys, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
5: Gràcies. A vosaltres, moltes gràcies.
2: L'altre finalista dels Idea Ràdio de 2026, que ja vam escoltar ahir, que podeu recuperar a la web de Ser Catalunya, és Joc d'Històries.
6: Hola a tothom i benvinguts a Joc d'Històries, el programa on la veritat i la mentida s'assemblen més del que ens agradaria. Tots hem tingut alguna cita que preferiríem esborrar de la memòria.
2: Tu n'has tingut alguna, Helena? Una cita desastrosa?
7: Sí, ara mateix no caldria recordar-la, però sí.
3: Avui el que t'hi jugues n'ha explicat una, no?
7: Sí, aquesta tampoc seria desastrosa, però sí, posposada.
2: Tothom n'ha tingut alguna, de cita amorosa desastrosa, històries que us han passat, que algunes podrien ser fins i tot increïbles i no creure-te-les, i resulta que sí que han passat. Joc d'Històries és la proposta guanyadora de la Clàudia Moreno. Vaja, que en el són 20 minuts i s'ha d'endevinar, és un joc d'endevinalles, del típic joc de l'impostor que hem jugat tots sempre.
1: Els membres del jurat van destacar la simplesa i l'efectivitat perquè converteixen en un joc recurrent trobades socials en un format radiofònic i la responsable d'aquest projecte és la Clàudia Moreno. Clàudia, què tal? Bon dia.
10: Què tal? Bon dia.
1: Com estàs?
10: Molt bé, molt contenta. He de dir que no m'agrada gens escoltar-me la meva pròpia veu, però bueno...
1: Encara no t'has acostumat a això?
10: No, encara no, encara no.
1: Tothom va trobar l'impostor dels que t'escoltaven, del teu entorn, els teus amics, familiars...
10: No ho hem parlat. Encara...
2: La idea neix d'una cita desastrosa?
10: Podria explicar alguna.
2: Animat.
10: Però no.
2: I així decidim si és veritat o no.
10: No, avui no. Però neix que jo vaig estar d'Erasmus i a la resi, a les prèvies, això es jugava... A cada prèvia hi sortíem 4 cops per setmana. Llavors vaig dir, que guai seria portar això a un nivell d'explicar una cosa més complexa que una paraula. Llavors, vas començar a desenvolupar i ha derivat en això.
3: Fixeu-vos que diferents els dos projectes, perquè el que hem vist abans, que crec que va ser el primer, a més, si no recordo malament, doncs venia com molt elaborat, tenia una certa complexitat, fins i tot en la manera de vestir... Hi havia una proposta com pensada, eren més persones, i va atrapar el jurat d'alguna manera. I en canvi, el de la Clàudia, era d'una simplesa enorme, és a dir, traslladar un joc que funciona entre els joves, doncs va fer molt a ràdio, i de seguida vam veure que era una cosa que tenia molt potencial, i ahir vau poder veure una mica el resultat.
2: L'objectiu de descobrir qui s'està inventant la història, qui dels tres que ja s'està inventant la història, i en aquest cas vas tenir un jurat que era integrat per un que coneixes bé tu, Helena, el Jordi Martí, el cap d'esports d'aquesta casa, i el director de l'Aquí Barcelona, el Jordi Cartanyà. Ho van fer bé?
10: Puc dir si ho van encertar o no?
2: Sí, home, clar.
10: No ho van encertar. Però he dit que hi havia molt nivell entre les participants. Era difícil, però no ho van encertar.
1: Doncs gràcies, Clàudia. Estàs millor, que ahir, mentre escoltàvem el teu projecte, la Marina ens explicava que quan vas venir als Premis Idea Ràdio vas venir aquí i que estaves encara recuperant per una situació delicada. Ara ja estàs millor.
10: Estava fatal, però ja superbé.
1: Doncs gràcies, Clàudia, i molta sort.
10: A vosaltres.
1: I ara ja sí, el guanyador dels Premis Idea Ràdio.
2: Ni quarts ni hores, de l'Oriol Llopart. Oriol, el saludo jo, que ja el tinc conegut, que ja me'n conec, que el tenim aquí a Catalunya. Tu, Oriol, què tal, com estàs?
12: Molt bé, content d'estar aquí.
2: Que ja t'hem integrat a la família.
12: Sí, ja sóc un mes.
1: Veu radiofònica, ni quarts ni hores de l'Oriol Llopart, una exageració de l'actualitat des d'una visió humorística. El seu creador interpreta múltiples personatges i transforma cada notícia en una escena còmica. I ara ja jo crec que el que podem fer és escoltar aquest projecte de l'Oriol Llopart.
2: Avui estem d'estrena. Fa uns mesos es van celebrar els Premis Idea Ràdio, una iniciativa que dona veu a nous projectes radiofònics. Els participants hi presenten les seves propostes i si aconsegueixen arribar a la final, la defensen davant d'un jurat. Doncs bé, el projecte guanyador d'aquesta edició va ser el de l'Oriol Llopart, amb ni quarts ni hores, el noticiari que no arriba a l'hora. Oriol Llopart, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, què tal? Doncs molt bé. Doncs va, anem per feina. La notícia d'avui és que...
2: Però a veure un moment, posa l'entradeta, potser marquem-ho tot una mica, no?
12: Ah, val.
2: Què et sembla?
12: Sí.
2: Saps com van aquestes coses o no?
12: Bé, estic aquí acabant d'aterrar, però jo crec que... Val, doncs fem una cosa, rebobinem. Perfecte. I ara sí, tornem a començar. ni quarts ni hores, el noticiari que no arriba a l'hora. Avui la notícia és que per fi puc presentar la meva secció per als grans micros de la cadena SER. Però, en tota la vida, tot pot anar genial. Hi ha un petit problema.
2: Hi ha un problema, Oriol?
12: Sí, Marina. Aquesta secció no l'ha fet sol.
2: Clar, estic aquí, al teu costat.
12: Sí, sí, sí, la teva companyia és molt grata, però em refereixo més que la secció com a tal la faig amb els meus companys i pel que sigui veig que encara no han arribat.
2: I què fem, doncs? Tens com poder contactar amb ells? Vols que ens truquem?
12: Sí, de fet et volia demanar, que si no és molta molèstia, si els podem trucar, més que ara també per mi, per assegurar-me que no hagi passat res.
2: Clar, clar que sí, no hi ha problema. Truca tranquil.
12: Doncs, a veure... Perdoneu, això és poc professional, però... Hola?
5: Hola!
12: Hola, escolta'm, Fènix, que sóc... Sí, sóc jo, sóc l'Uri.
5: No sé què dius.
12: Què dic? Que quan us... Que on esteu, que si us queda molt.
5: Oriol, un moment, sisplau. Nois,
13: però... Sí, no podem cantar la cançó.
5: A veure, digues, què vols?
12: Que quan tardareu en arribar?
5: Doncs mira, per davant tenim el tràfic normal que hi ha a Barcelona.
12: Ja, i què vols dir amb això?
5: Doncs que portem ja 30 minuts parats. Però tu tranquil, tu vés començant i no t'hi arribarem.
12: Segur, no us importa, és que em sap greu, perquè això...
5: Que no, collons!
12: Però que és una cosa...
5: Tranquil! Però bé, sobretot no la caguis, eh?
12: Home, la idea és no cagar-la, però és que hauríeu d'estar aquí, perquè hauríem d'estar tots junts. Ai, fantàstic.
2: I ara què faràs sense el teu equip?
12: Doncs mira, bona pregunta, perquè això, clar, no havia de sortir així. Tiro milles, que al final això m'ho he preparat igualment, vull dir, fem aquesta secció, però vaig tirant i aleshores ja arribaran.
2: Què tenies preparat?
12: Doncs, com molt bé has dit abans, jo vaig guanyar els Idea Ràdio i em va fer molta il·lusió, evidentment, però com tota la vida sempre hi ha una cara bé. Aleshores he pensat en fer un parell de trucades a les persones que, pel motiu que sigui, doncs no van guanyar.
2: No van guanyar perquè el jurat ho va decidir així. És tan fàcil com
12: ja,
2: això.
12: Sí, ja ho sé, Marina, però considero que també està bé donar veu a les persones que van fer un esforç, tot i que no van acabar premiats.
2: Tens el telèfon d'algú? Saps a qui trucar?
12: Sí, de fet, tinc en línia una de les persones que també van participar en els Idea Ràdio, l'Andreu de Puigcerdà.
15: No, perdona, no. Jo no sóc de Puigcerdà, eh? Jo sóc de Puigreig.
12: Ah,
15: és que clar, podem anar així per la vida.
12: Però, home, disculpi.
15: Jo sóc l'habitant, l'origen de les persones.
12: Té raó, li demano disculpes, m'he equivocat.
15: Oh, clar, s'ha equivocat, no? S'ha equivocat. Sí. S'ha equivocat.
12: Sí, sí.
15: Ja. Jo només li dic que jo l'he notat, eh? L'aviso, simplement. Que jo l'hi he notat.
12: Què diu? Però què m'ha notat? Què estàs dient?
15: El rintintint.
12: Perdoni?
15: No em dirà vostè que no m'ho ha dit amb rintintint.
12: No, senyor, jo no li he pas amb rintintint.
15: L'Andreu de Puigcerdà!
2: A veure...
15: Que soc de Puigcerdà!
2: Calmem-nos una mica, que l'Oriol s'ha equivocat i prou.
12: Exacte.
15: Oh, clar, i ja està. Mira l'altre també. Vaya dos.
12: Escolta.
15: I dient ja està, vostè creu que el dolor ja marxa. Sap què li passa a l'Oriol?
2: A veure, què li passa a l'Oriol?
15: Que és el clar exemple d'algú que ha perdut contacte amb l'humanitat.
12: No, senyor.
15: Que li dona igual tot. Però... Et tira d'aquí el rotllo de... Ui, sí, però... trucarem a la gent que no va guanyar la final.
12: Però és que...
15: Però que et donem igual, que et donem igual.
12: Que no, home, que ja m'ha quedat clar, que ets de Puigcerdà, tio.
15: Que no sóc de Puigcerdà, això... que sóc de Puigreig.
12: Perdó, això, de Puigreig. Disculpi, home.
15: Que no sap vostè que jo... Sóc la persona més estimada del poble.
12: No, com vols que ho sàpiga, si em prou feies el conec?
15: Perquè li donem igual.
12: Que no, quina mania, que no m'importa la gent.
15: Saps què li dic? Que se'm vagi a la merda.
12: Oi, quin caràcter amb aquest de Puigcerdà, macho.
15: Que sóc de Puigcerdà,
12: perdó.
2: Quin bon rotllo, aquesta trucada, tu.
12: Sí, la veritat que no m'esperava que això anés així.
2: No sé si en tens més, ni si les hauríem d'escoltar.
12: Home, esperem que les següents vagin millor. Sí, per sort en tinc una més. I aquesta segur que anirà molt millor, perquè és amb una dona, i sempre amb les dones tot va molt millor, que es diu Sílvia. Bon dia, Sílvia, tu d'on ets?
16: De Montblanc.
12: Home, Montblanc, que maco que és, eh?
16: Sí, preciós.
12: Amb les seves muralles, Bueno, què dic?
16: Sí, que no sé... realment, sí. És un poble molt maco.
12: Exacte. A veure, Sílvia...
16: Perdona, però...
12: Què?
16: És que no em dic Sílvia.
12: Ah, no?
16: No. Jo em dic Irina.
12: Ah.
16: Sí. Entenc que deuen ser els nervis d'estar presentant la teva secció per primera vegada a SER Catalunya.
12: Sí, la veritat que una mica nerviós sí que estic. Escolta'm, quina era la teva proposta?
16: Màgia radiofònica.
12: Com diu?
16: Sí. Màgia radiofònica, que és innovador.
12: Home, una mica.
16: Em sembla que als membres del jurat no els hi va semblar prou original.
2: Clar, he de dir com a membre del jurat que li vam trobar algunes escletxes. Sí,
16: algunes escletxes? Sí. Perdona? És una idea fantàstica i que podria tenir molt d'èxit.
12: A veure, què tal si ens fa un exemple i així nosaltres i els oients podem veure de què es tracta, no sé...
16: Vinga, casualment tinc una baralla de cartes i quan tu diguis prou jo pararé, d'acord?
12: D'acord, vinga.
16: Agafem... I remenem una miqueta...
12: Prou, va.
16: vols? Aquesta o aquesta?
12: Aquesta?
16: Doncs agafa-la. Com vols que us queda fet tot jo?
12: Vale, màgia amb humor.
16: Vols fer el favor d'agafar la carta, sisplau?
12: Sí, escolti, perdona, Irene, però és que físicament és impossible agafar una carta tenint en compte que, estic, que vostè està a casa seva
16: com
12: i jo la ser.
16: Com t'agrada, eh? Com t'agrada recordar-nos que vas guanyar la final i que estàs treballant a les 6?
12: Que no.
16: Ja tenies raó, l'Andreu, ja. Tu no. Que ets un monstre.
12: Irene, que no, home, que no, que ho he dit per una qüestió física.
2: Oriol, crec que ha penjat, Oriol.
12: És que avui també la gent té la pell, déu-n'hi-do, eh? Com
2: una estem? Mica susceptibles, però mira que aquesta trucada ha anat bé per veure com el jurat no es va equivocar, no, quan veritat. Dèiem que això de la màgia radiofònica no tenia massa futur.
12: Sí, no hi mal que per bé no venga, no? És la frase aquella.
2: Diuen que tenim una altra trucada.
12: Ah, sí? Però si no, jo no havia posat res d'una tercera trucada.
2: Hola, què tal? Bon dia.
17: Hola! Hola! És que no hi pisco res, jo, aquí. Hola!
2: Hola, que em sent?
17: Hola! Nena, aquest aparato que no funciona. Hola!
2: Hola, que ens escolta?
17: Ah, ara, bon dia, Marina. Sóc en Josep.
2: Bon dia, Josep.
17: Bé, home, ja veus, aquí estic parlant amb vostè, em fa molta il·lusió.
2: I què ens vol dir?
17: Qui, jo?
2: Sí, clar, per això truca, no?
17: Ah, he despistat que sóc. Sí, a veure, jo trucava per... sí, home, hòstia, nena, per què trucava jo? Vostès saben per què trucava jo?
2: Home, no, la veritat que no, clar, és complicat poder esbrinar què ens vol explicar una persona que fa 5 segons ja, no sabíem ni
17: també,
2: que existia.
17: Clar, també té raó.
2: A veure, miri, fem una cosa. Pengi i a veure si li ve a la memòria què ens volia dir.
17: Clar, hòstia, ben pensat, és vostè molt professional.
2: Doncs va, Pengi, moltes gràcies.
17: No, moltes gràcies? Però si no he fet per res, com per què em donin les gràcies?
2: És una manera de parlar, això, moltes gràcies.
17: Doncs si és una manera de dir, aleshores sí, moltes gràcies.
2: De res. Que penja.
17: Ah, sí, ja penjo, ja. Vinga, Déu vos guard.
12: Mare de Déu, quins testimonis que surten avui. A veure, deixant de banda el Josep Maria, també vull recalcar una
2: perdona
12: cosa que és
2: important.
12: Perdona
2: un moment que talli, però
12: sí, mare de Déu.
2: Tornem a tenir en Josep Maria, que sembla que ja sap què ens vol dir. Josep,
17: hola. Hola, Marina. Oi, Marina, saps que la meva filla també se'n diu de Marina?
2: Nom bonic.
17: Home, sí, home, i tant, mira, li va posar la meva dona, que també se'n diu de Marina. I la seva mare, és a dir, la sogra, també es deia Maria. I no diria mai, però la mare de la meva sogra, a que no sap com es deia.
2: Marina?
17: Mariano. Resulta que quan va néixer la van confondre amb un nen i li van fotre Mariano i Mariano se quedó. Eren altres temps, Marina, això ara
2: perdona,
17: no passaria.
2: Perdona, un altre cop que t'interrompi, Josep, ja em sap greu, però és que has trucat perquè en principi ja te'n recordes de què ens volies dir.
17: Ah, sí. L'any que ve ho tornareu a fer?
2: Home, si tot va bé, sí.
17: Ah, doncs ja m'hi presentaré, que tinc una proposta boníssima.
2: I ens la vol explicar o què?
17: Sí, vinga, va. Narrar timbes de botifarra. Pensi que amb els del casal ho diem, se'n podria fer un posquito de les partides que fem.
12: Posquitos? Voldrà dir podcast. A més, crec recordar, Marina, em corregeix-me si m'equivoco, que l'edat màxima crec que són 29 anys.
2: Sí.
17: Què em diu ara? Home, ara sí que m'ha fotut.
2: Per
17: ben poc que em passo de l'edat.
2: Quants en té?
17: 88.
2: Home,
17: sí.
2: Déu-n'hi-do si es passa. Pensi que per participar potser no, però encara està temps, això sí, de gravar-se amb els amics, jugant a la botifarra, això sí que ho podria
17: fer. Ja, però la gràcia és guanyar algun cèntim extra, que m'ha quedat una pensió que fa rissa.
2: Clar, l'únic que li puc dir és que comencin a gravar i que després, en tot cas, ja veurà si li cau algun cèntim. No sé, d'acord? Una abraçada,
17: d'acord.
2: Josep, vinga, gràcies.
17: Vale,
2: gràcies
17: vinga, que vagi... Ei, un moment, que vagi molt bé, eh? I continueu així, que cada dia escolto el Catalunya que jugues i a l'equip que t'hi jugues, eh? I ja estaré atent a aquesta secció del nano del 3/4 d'hora. Vinga, Déu vos guard.
12: Mare de Déu, no encertant ni un sol
2: ni
12: títol,
2: una, eh?
12: És més difícil dir aquí que t'hi jugues que aquí a Catalunya.
2: Sí.
12: Però bueno,
2: el teu porta més a la confusió.
12: Sí, és la veritat que sí. Saps que un cop, això és verídic, un noi em va dir, ei, que m'encanten els vídeos que fas per les xarxes socials, per Instagram. Diu, soc molt fan dels ni més hores ni més quarts, en punt. I dic, xama, tu fot-li com vulguis. Al final el títol és el menys important.
2: Mentre estàvem amb el Josep Maria aquí a l'estudi, han anat entrant unes persones... que clar, ja que són aquí, estaria bé que els hi poséssim el micròfon. Ens es presentes tu, Oriol?
12: No.
2: No.
12: T'imagines que ara dic no i aprendre pel sac tot.
2: Em dóna la gana.
12: Sí que puc. De fet, us demano, nois, que un per un us aneu presentant, perquè si no tota la vegada no s'entendrà res. D'acord, Fènix, comença tu.
18: Doncs molt bé. Com ha dit el meu company, jo em dic Fènix, com el ave... I jo sóc pitonicio retirat. Així va bé? Sí? Doncs ara t'opera.
19: Hey, jo sóc en Pere, sóc cantautor, potser em coneixes?
2: La veritat que no.
19: No? Doncs és estrany, perquè tinc actuacions memorables com a la plaça Sant Miquel de Capellades o a la plaça de Cal Fuster d'Hostalets de Balenyà.
2: Doncs ho sento, però no en tinc ni idea de què m'està parlant, eh?
19: Això és molt estrany, eh? Doncs de bo m'ho diu. Però què collons, que raro. Mira, Pere, que parla molt del mal que fan els petards als animals, però potser t'hauríem de començar a parlar del dolor que pateixen els animals i les persones quan et senten cantar, vale, Pere?
2: Calma, calma, que tampoc
19: cal posar-se així. Home, que sempre és el
2: mateix, aquest tio.
19: El meu nom és Inspector Mugró, de Cal Mugró, de tota la vida.
2: Interessant. I què investiga? Corrupció política, assassinats, tirotejos, robatoris...
19: Això ja està molt vist. Jo investigo coses més casolanes.
2: Com ara?
19: Doncs, per exemple, per què la de la floristeria em va dir que havia de regar la planta un cop al dia per evitar la seva mort. I amb aquesta calor, només sortir de la botiga, la torreta es va convertir en cendres. I després un altre misteri, el tema dels mitjons. On van a parar tots els mitjons que poso dintre la rentadora, però després només n'apareix un? On ha anat a parar l'altre?
2: Doncs fixi's que són temes molt comuns i que seria interessant si tingués alguna hipòtesi per la gent que ens estigui escoltant ara des de casa.
19: La hipòtesi més encertada és que el més probable és que l'empresa Ratoncito Pérez S.L. hagi obert una nova sucursal i ara es dediquin a la venda de mitjons.
2: Clar. Interessant.
19: Escolta'm, nena, que no em saludaràs, a l'única dona que hi ha.
2: Ah, sí? Disculpi, com es diu vostè?
19: Maria Lluïsa!
2: Veig que porta dos mitjons a les mans.
19: No ho són pas de mitjons, són les meves titelles.
2: Ah, que vostè cita llaire,
19: sí,
2: perdoni.
19: Sí, senyora, i tinc el meu espectacle titulat M'ataquen les titelles.
2: I ens el vol representar, clar.
19: Home, i tant. Atenció. Ah, m'ataquen les titelles!
2: Ja està?
19: Sí.
2: Curt, no?
19: Sí, aniràs veient que l'obra de teatre no és l'única cosa curta que hi ha en aquest equip.
2: Només em queda un dels membres per presentar. Vostè es diu...
20: Lluís, i soc taxista.
2: Que no es troba bé.
19: Sí, el que passa que ell és així, que parla com si estigués estranyit, però... No sé, vols contactar, tio, d'una punyetera vegada?
20: Soc en Lluís.
2: Fem una cosa. Si en algun moment volguessis parlar, tu ens avises, d'acord?
20: Sí, soc taxista, també. Mare de Déu, no em trobo bé.
2: Ja, ens ha quedat clar. Em fa il·lusió, que estigueu tots aquí, perquè us volia preguntar com és l'ambient de feina, com us organitzeu amb això del ni quarts ni hores.
19: Doncs mira, l'ambient, jo, com a pal de paller, no?, que em podria dir, crec que l'ambient de treball és fantàstic. Sí, fantàstic, fantàstic, tio. Però també et diré una cosa, Marina, que tu que saps d'aquestes coses, tu m'ho diràs. Que això hagi arribat al punt que s'emeti per la ràdio, parla molt malament de la societat en la qual estem. A més, l'Oriol, hi ha una cosa que jo no entenc, que insisteix sempre en qui és actor i dels bons, dels que no treballen. Però què actor ni què, hòstia, si per no fer ni els pastorets. Bueno, nois, per què no ens calmem tots una miqueta? A veure, la millor part del noticiari és quan sortim nosaltres.
20: Perdoneu, però... És que em preocupa en Lluís, que està molt blanc.
19: Hòstia, tio, però si sembla una copita de nieve.
2: Està bé, estàs bé, vols aigua? No sé si necessites obro la porta perquè corri una mica l'aire. Lluís? Lluís?
20: Hòstia.
2: Vaja, que ha perdut el coneixement.
19: Tranquils, que ja estic preparant les primeres hipòtesis.
2: Però quines hipòtesis? Just... Home, ajudem-lo primer.
19: Just parlo jo i una vegada més un home agafant protagonisme. El que hem de patir les dones, Marina? Bueno, què? Em fas l'entrevista o no, xata? Perquè, clar, ara hem d'estar aquí per aquest que està aquí
2: clar,
19: mig
2: no
19: mort.
2: Sé si es pot fer càrrec que no puc fer una entrevista amb una persona desmaiada mig a l'estudi.
19: Tens tota la raó, Marina. Pere, Fènix, agafeu el cos i traieu-lo fora. Però tornarem a entrar o no? Sí, sí, torneu a entrar, però primer feu-lo fora. Què faig? El deixo aquí, al mig del passadís? No, home, deixa-la en un racó. D'acord. Si vols, Marina, fem una cosa. Ves començant l'entrevista i ara, quan entrin, doncs que...
2: Mira, em sap greu dir-vos que ja no queda temps per l'entrevista.
19: No fotis, per què? Tranquils, que ara em poso a investigar per què no hi ha temps. D'acord? A veure...
2: És molt fàcil.
19: Sí?
2: No hi ha temps per l'entrevista perquè
19: també
2: han arribat tard i ara, a més, un dels seus membres acaba de perdre el coneixement. Això és un caos absolut. No té cap sentit seguir.
20: És que em sap greu, perquè sempre ens passen coses.
19: Bueno, què? Comencem amb l'entrevista, Marina, o què, noia? No, Fènix, no. No hi ha temps per fer-la. Perdona? M'està dient que he vingut fins aquí per res, Marina?
2: No, el que estic dient és que si haguéssiu vingut a l'hora que tocava, això no passaria. Oriol, ja em sap greu, però ho hem de deixar aquí.
19: Bueno, doncs, joder, matxa. Ja em tornaré a presentar el pròxim any. No passa res, està clar que aquí ningú toca ni quarts ni hores.
21: Ni quarts ni hores, el noticiari que no arriba a l'hora.
1: Ni quarts ni hores, d'Oriol Llopart. Oriol, ja tens clar, ets el guanyador del Premi Idea Ràdio, el guanyador també d'aquest màster de la Facultat de Comunicació Blanquerna, que et subvenciona al 100%. Ja tens clar quin màster faràs?
19: Sí, el de Comunicació Esportiva.
1: Ah, mira. O sigui, treballaràs a... Com has dit que era? A l'equip que t'hi jugues?
19: A l'equip que t'hi jugues.
1: Molt bé, de moment et podem escoltar a l'equip Catalunya, no?
19: Sí, de moment
1: sí. Ja t'ha fitxat la Marina. Doncs gràcies, Oriol, i molt bon estiu, enhorabona.
19: A vosaltres, merci.
0: Premis Idea Ràdio de SER Catalunya.
21: Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
22: Suena bien.
21: Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
22: Suena el nuevo Micra.
21: Y al 0% TAE.
22: Suena que estreno Nissan.
21: Aprovecha los incentivos del plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en nissan.es.
23: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas,

0: 40, seguim endavant amb la presentació de la temporada d'estiu de Ser Catalunya. Avui és un d'aquells dies en què pels passadissos ens creuem. La gent com la Marina, que se'n va de vacances, es nota la seva cara que està contenta.
1: Sap greu, ja em sap greu.
0: Amb tota la gent que estem encara pàl·lids, que ens queda aquí tot l'estiu per endavant.
1: Però amb aquesta cançonassa, que mola molt,
0: aquesta cançonassa, això sí, que serà la banda sonora que ens acompanyarà aquest estiu a Ser Catalunya. Començarem ben d'hora al matí, l'Aquí Catalunya. T'has deixat en bones mans, Marina.
1: Home, Laura

0: que ens han anat acompanyant aquesta temporada. Ho farem també amb tot el suport de la redacció d'aquesta magnífica ràdio. Tot això serà, com deia, de 8 a 9, i a partir de les 9 el que farem és recuperar un dels espais de reflexió que hem fet aquest any, que ha sigut molt, molt interessant, perquè han sortit doncs, d'això, reflexions, idees molt potents i que, de fet, ens han acompanyat molt bé tota la temporada. És el racó de pensar, que dit així potser penseu, ui, estan castigats o què?
1: És que el que hem volgut és reinventar aquesta idea, que no soni a càstig,
0: exacte,
1: sinó donar-li el valor a això de parar, d'aturar-te, d'anar-te'n al racó i pensar una mica.
0: I pensar una mica, que això és el que convidem a fer a tots els oients que ens acompanyin, ens vulguin acompanyar aquí a l'Aquí Catalunya. Tindrem, entre d'altres, en Pere Estupinyà, és químic, bioquímic, un dels divulgadors científics més destacats a casa nostra. De fet, també el podeu escoltar al podcast de la SER, Vivir 100 Anys. Després també vindrà la Liliana Arroyo, que és doctora en Sociologia, també per portar-nos les seves reflexions en innovació digital, moltes d'elles. La Laura Grau, ella és comunicadora, influencer catalana. També la Yolanda Sey, actriu, cantant. Del món de l'escena, en Guillem Clua, dramaturg. De fet, és un conegut ja d'aquesta casa, amb en Guillem Favó, en estius passats també havia sigut. Tot això serà, com deia, a la partir de les 9. Després també ens agradaria doncs, aportar, podríem dir, coneixement, no només entretenir, sinó també aportar-vos coneixement, per exemple, amb una secció que farem els dilluns, cada dos dilluns, que és Manual de Supervivència.
1: Aquesta és meravellosa, m'encanta.
0: Dit així, Manual de Supervivència, amb què penseu? Doncs volem fer això, precisament, una mica de funció pública, i la intenció és plantejar-vos què podeu fer si us trobeu mai en situacions adverses, siguin, per exemple, temporals, siguin també perduts al bosc, perquè pot passar que surts pel que sigui i no saps trobar la sortida, doncs què has de fer, què has de portar a les motxilles, com t'has de preparar davant d'això, i ho volem fer amb testimonis reals, gent que ha sobreviscut a aquestes situacions, que n'han sortit, i també amb experts.
1: Fitxarà Pedro Sánchez aquí o no?
0: Podria fitxar Pedro Sánchez. T'agafo la idea. No serà només això, també els dimarts parlarem d'intel·ligència artificial i tecnologia amb l'Arnau Font.
2: És que ara clonar una veu ho pots fer en un minut, en dos minuts i de forma gratuïta.
0: Sí, sí.
2: S'ha d'anar moltíssim en compte amb això i això realment, entre cometes, m'espanta en el sentit doncs, que serà molt fàcil recopilar dades que li hem donat nosaltres a un estafador que ens cloni la veu del nostre pare, el nostre Instagram públic i que ens faci una trucada i ens faci creure que és ell.
0: Ell és divulgador, expert en intel·ligència artificial. Els dijous, també, moment per entendre la naturalesa. Ho farem amb en Guillem Costa, també molt conegut per aquesta casa, va ser extreballador d'aquí. Ara és redactor de Medi Ambient al Periódico. I divendres, la Júlia Bacardit, que ens portarà tot el que seria el món cultural, allò que no ens hem de perdre. I dir-vos també que els divendres volem jugar, i ho fem, de fet, amb una idea que surt d'Idea Ràdio, que és la de la Clàudia Moreno, l'hem pogut escoltar ahir, la podeu recuperar, com dèieu. És aquest dues veritats i una mentida. La gràcia és barrejar tres persones que vindran aquí, cadascuna amb una història que ens explicarà, i la gràcia serà trobar qui d'ells menteix. Qui d'ells ens explica l'anècdota que és mentida.
1: Jo m'ho porto tota la política, però estaria bé també traslladar-ho a l'hemicicle del Parlament o al Congrés.
0: T'agradaria veure qui diu mentida.
3: Laura, tu vas sortir precisament d'Idea Ràdio.
0: Sí.
3: Et poses al capdavant ara de l'Aquí Catalunya.
0: Sí, sí.
3: A partir de les 8 del matí, de 8 a 10 a SER Catalunya. Què suposa per tu, Laura?
0: Doncs un repte. La veritat és que estic molt nerviosa. Fa dies que no dormo bé. Si ja dormo poc, perquè tenim l'horari que tenim d'això, estic nerviosa. Però també estic confiada perquè sé que tenim el millor equip per fer-ho. Són nois molt joves que venen amb moltes ganes de fer-ho bé. Hi ha moltes idees i això és el que realment explica la ràdio i la família.
1: L'Oriol Llopart, que se'l queda.
0: L'Oriol, per exemple, i tant, vull dir tots ells, vull dir la Judit Caselles, en Miquel Giol, també hi serà doncs, la Laia Massaguer i tots l'Amparo, que també formarà part de l'equip a la producció, en Tomàs Sánchez. Bé, no sé, a veure què, escolteu-nos.
3: De 8 a 10, l'Aquí Catalunya amb la Laura Estrada i Marina, crec que sobre la 1 del migdia és quan començarà la festa.
1: La treva.
4: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
3: La treva amb l'Aitana Romà, l'Uri Mora i l'Amparo Pérez. Què tal, com esteu?
5: Hola, Elena. Hola. Molt bé.
3: Fa dies que prepareu coses, que us esteu reunint, que no sé si ja ho teniu tot decidit o si dilluns encara serà dia de corredisses.
1: Que a mi m'inquieta, perdó, perquè tot el dia van amb el somriure aquest.
3: Com... Sí, perquè, bé, no? Ja t'ho dic, ja.
5: No, aquest és l'objectiu principal. I la resta és portar-vos un oasi de pau. O sigui, venim d'actualitzar-nos i posar-nos en connexió amb tot el que està passant amb la Laura Estrada. I nosaltres volem donar un espai per qui no vulgui estar tot el dia sentint les notícies, que després vindrà l'hora 14 i tindrà notícies un altre cop.
6: Clar, al final és voler-ho passar bé. Tu puges de la platja, la gent que estigui de vacances,

0: com la Marina, sinó la gent que estigui a la feina treballant, i un oasi de passar-ho bé, de divertir-nos, de fer al final una treva en aquest dia de la una del migdia perfecta.
1: Sí, de fet, la treva es dividirà en tres parts i començarem en un tema del dia que es pot aterrar a l'actualitat, però no és urgent. Són els temes que es queden fora dels informatius, però que tu, quan estàs allà preparant el vermutet, doncs t'interessa sentir, no? Per fer un xicotet spoiler, doncs, parlarem d'especisme animal, de per què et sents amb més orgull de dir que tens un gos que un hàmster.
2: Em toca personalment el tema.
1: De per què els tàpers són tan importants de repente en el nostre dia a dia, o de com es lliga al segle XXI.
0: I tenim un WhatsApp al programa que crec que podem anunciar-lo aquí, així la gent ja pot començar a enviar coses, perquè el que també serà molt important és la participació de la gent, dels oients, que facin seva també la treva i que cada dia participin d'alguna manera o altra. El diem o què?
1: Dis-lo.
0: Sí? Va, doncs és el 648-83-4378. Així que la gent que se l'apunti, que el tingui ja apuntat i que ens enviï cosetes.
2: Perquè després del tema començarem amb les seccions. Tenim uns col·laboradors increïbles. El dilluns parlarem d'esports amb l'Anna Palet, no sé si us sona.
3: Sí, una miqueta.
2: Una tal. Que farà la mitja part i parlarà dels esports que no s'ha pogut parlar a dins del Keti, no? D'un altre tipus d'esport. Els dimarts farem un cop d'ull a la història, des del més pur xafardeig, amb el periodista esportiu i podcaster, sembla, Santi Jiménez, que dirigirà la història confidencial. Els dimecres seran de música i cada setmana tindrem a un cantant que ens parlarà de quins són per ell els seus One Hit Wonders de l'estiu. Val? I comencem, de fet, ho podem dir.
0: Ho anunciem ja?
2: Sí.
0: Sí, doncs va.
2: Doncs la setmana vinent, el dimecres, tindrem a la Su, que vindrà a dir-nos les seves cançons d'estiu. Després, els dijous, anem al Cinema La Fresca amb Fausto Fernández, periodista i crític de cinema de Fotogrames. I els divendres torna a casa l'actor Marc Tarrida, que farà Entre Cametes, que és una secció sobre les curiositats de la història. Doncs imagina que el dia que es va estrenar aquesta obra va passar això, o aquesta cançó està inspirada en un llibre de tal, i així una mica de cultureta.
4: Jo tornaria a dir al WhatsApp del programa, que això d'apuntar-se als telèfons sempre costa.
0: 648-83-43-78. 648-83-43-78.
4: I aquí què us han de dir la gent que vulgui participar?
1: Doncs sobretot serà el tema del dia. Pues, per exemple, vosaltres soleu anar a comprar flors per a vosaltres mateixes. Mm. Quines són les flors que més us agraden? Sobre com lligar al segle XXI. Sou d'apps de cites, no? Sou d'estudis o treballes? Aquestes curiositats que ens encanta saber dels nostres oients.
0: Clar, perquè cada temàtica, conversarem entre els tres, també vindrà gent que entrarà, que ens explicarà experts en la matèria, però el que volem també és l'opinió de la gent, què pensen, què opinen d'aquestes temàtiques i que siguin ells el que ens enviïn tant àudios com trucades que puguin entrar i que també puguin opinar.
1: I per acabar el programa tindrem una entrevista a actors, actrius, gent que no siga tan coneguda però destaque per alguna cosa, als que els volem preguntar com es donen treva. Volem saber quin és el seu moment de pau fora de la seva feina específica.
4: Sabeu qui no es dona treva?
1: Qui?
4: L'Helena de Diego, que continua aquest estiu amb Que t'hi jugues.
3: Exacte, sí, sí. Seguirem amb Que t'hi jugues amb la recta final del Mundial, però és que en un mes, Marina, arrenca la Lliga. És a dir, que és que això ja ho tenim aquí. Avui hem sabut, aquesta matinada, vaja, que el Barça no la podrà començar aquell cap de setmana, que serà el següent, perquè té un semifinalista que es condé a les semifinals del Mundial.
4: Clar.
3: Per tant, el Barça, el cap de setmana del 15-16 d'agost, no podrà jugar, però és que ja tenim la Lliga aquí, tenim la pretemporada, el Barça, l'Espanyol ja l'ha començat, per exemple, el Barça l'arrenca dilluns, i el mercat de fitxatges, que és el salseo, podríem dir, de l'estiu, és a dir, que a partir de dilluns, que t'hi jugues de 12 a 1, abans de la treva, i quan em toqui, tinc la sort que marxi de vacances, vindrà el Joan Tejedor a cuidar el jardí del que t'hi jugues.
5: I ja que menciones el Barça, deixa'm dir que no és estrictament temporada d'estiu, però arrencarem el Barça una altra vegada amb el que t'hi jugues Barça, que és una de les apostes d'aquesta temporada, que evidentment tindrà continuïtat, amb alguns canvis que ja explicarem quan toqui, però tindrà continuïtat.
4: No vols fer spoilers,
5: Esperem-nos una mica. En un setembre, que és molt important, a més, perquè és quan farà 50 anys de la primera retransmissió en català del Puyol aquí en aquesta casa. Per tant, serà un moment important i arrencarà ara a l'estiu ja, també.
4: I després del migdia, després del que t'hi jugues, després de la treva, l'hora 14, toca informar-se.
6: És que...
4: Joan Serra, què tal?
6: Molt bé.
4: Bon dia, cap d'informatius.
6: No para. L'actualitat no para, exacte. I tindrem un estiu, de fet, malauradament, ja ho estem veient, amb molta alerta amb la calor i els incendis. Malauradament estem veient què passa a Almeria, o què ha passat a Almeria aquestes últimes hores, però a Catalunya portem una setmana de simultaneïtat d'incendis que ens indica ja que l'estiu que ve serà, doncs, molt perillós, I la setmana que ve, per començar aquesta temporada d'estiu, tots pendents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha de dictaminar sobre l'amnistia, i això té conseqüències polítiques, ja ho sabem. Intentarem analitzar-ho tot.
4: I no tot seran desgràcies ni droga dura. Hi ha un moment meravellós d'aquest estiu que s'explicarà també els informatius, que és aquest eclipsi que hi ha el 12 d'agost.
6: Saps quin sap molt d'això?
4: Quin sap molt
6: d'això? La Laura Polo.
2: Ara, hola, de seguida, Laura, sí, què tal? Ara de seguida parlem amb ella, però abans recordar-ho que segueix tot l'estiu el Llapis de Memòria a partir de les 3 de la tarda.
5: Segueix tot l'estiu. És l'únic que no està en directe. De fet, tota aquesta programació d'estiu és una cosa que vam recuperar una mica l'any passat, perquè era important no aturar la programació i creiem que, doncs, que està molt bé. Aquest any hem canviat, li hem donat encara una volta més creant algun programa nou, que això també feia temps que no passava, que costa, que hi ha espais molt consolidats, com el de la treva que ens explicaven. El Llapis és l'únic que es queda, però perquè el Llapis, diguéssim que la novetat de l'estiu l'ha avançat al Mundial. Si ho heu estat escoltant aquests dies, el Llapis tota aquesta temporada Mundial ha estat fent entrevistes personals a persones de tot el món, una mica recorrent aquest esperit mundialístic, i llavors el que farà durant l'estiu és, i serà cada dia, evidentment, però recuperarà els millors Llapis de la temporada, que, com sabeu, és un espai també més que consolidat i que ha tingut algunes entrevistes molt interessants. Doncs la recuperem des d'ara fins a final d'agost amb el Jordi Manau.
2: I ara la saludàvem. A les 7 de la tarda arribarà al balcó de la Laura Polo del Fo.
7: A la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Laura Polo del Fo.
4: Sí. També rima.
8: Sí, és que és perfecte. Per això utilitzo els dos, perquè rimi. No, si tornarem a les 7, serà un balcó de butxaca, serà mitja horeta de balcó, on començarem amb les nostres clàssiques portades, històries humanes anònimes, o també ampliar una mica la informació del dia, fer-la una mica més llarga, si ha passat alguna cosa important aquí a Catalunya. I després tindrem una secció cada dia. Els dilluns, per exemple, viatjarem pel món coneixent realitats molt diferents de la nostra, amb el Sergi Unanue, que ha anat a racons del món. Per exemple, va creuar tot l'Himàlaia caminant, no ha fet Cambodja amb bicicleta i també a peu, Mongòlia amb cavall. Ens descobrirà racons del món. Els dimarts, la Gemma Blasco, guanyadora de directora novella als Premis Gaudí, farà classes de cinema per aprendre a analitzar les pel·lícules. Tindrem també economia, tindrem també festivals de música de l'estiu, tindrem plans combinats, per exemple, amb la Paula Carreras. I el que deia abans del Joan, l'eclipsi, data important, 12 d'agost, perquè el balcó s'ampliarà, serà de 2 hores aquell dia, ens n'anirem a Tarragona a seguir l'eclipsi de primera mà.
4: Quina enveja!
8: Sí, sí, estàs convidada, si vols venir. I doncs aquell dia, ja ho sabeu, sintonitzeu el balcó, perquè explicarem coses molt interessants dels eclipsis actuals i també passats.
2: Laura, no sé si estàs preparada per posar-te al capdavant del balcó.
8: Ara és que em pilles una setmaneta de descans,
2: No, t'anava a dir que et veig recuperada, perquè sí. em van dir que tenies algun problema amb la veu o així, que t'ho havies d'estar
8: sí,
2: passant bé, no?
8: Se me'n va anar la veu, però la tinc recuperadíssima, preparada per dilluns.
2: On la vas perdre?
8: De festa. Concerts.
4: Va marxar quan i com tocava. Això
8: sí, ara ja està. Res? Ara jo prometo que davant de tothom i de Liu i de Joan Serra no perdre la veu aquest
5: estiu. És el
8: estiu.
5: Preu a pagar i el risc assumit, perquè la programació d'estiu l'assumeixi gent molt jove, però molt potent d'aquesta casa, cosa que ens posa contents també.
2: Però, Iu, els joves es recuperen molt ràpid.
8: Exacte. Sí, no cal patir.
2: I els caps de setmana, a les 12 del migdia, serà el temps del Tot és comèdia amb la Clàudia Arcarons.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia.
2: Volia fer matinar una mica.
9: Per favor, no matinem, no matinem. Doncs sí, estem aquí substituint en Màxim, que està de vacances, també s'ho està passant molt bé. No sé si té veu o no. No, li haurem de preguntar. Però bé, i és allò on intentem recollir la cultura, el que passa a Catalunya, les sales, els teatres, llibres, performances, una mica de tot, amb això, amb 2 horetes que tenim al cap de setmana. Quins convidats tindrem? Per exemple, demà tindrem la Mabel Olea, ballarina, coreògrafa, és la performance, o sigui, la performance del moment. S'hi ha d'anar a veure-la. L'Ignores vam anar amb en Ferran Basaganyes, de fet, i promet. Llavors també tindrem el diumenge una de les obres del grec destacadíssimes, Factory. Amb gent rellevantíssima del Teatre Lliure, que està d'aniversari, són 50 anys per molts anys, també el grec. Tot això ho estem celebrant perquè ja portem 2 setmanes de caps de setmana de grec.
4: Clar, és que a més mola molt fer un programa de cultura a l'estiu, que és quan passa tot, no?
9: Exacte. Sí, Màxim potser s'ho trobarà una mica més desert, perquè a l'agost sembla que no, però també hi ha moltes coses. Però ara no donem l'abast. Sí, sí, sí. I bueno, vam tenir també la Marta Pazos, els del Festival del Poesia i més. Parlarem del Dansanau, d'en Marcos Morau, de les Glòries Cabareteres. A mi en Ferran Basaganyes, col·laborador del programa, m'ha dit que digui que hi ha moltes sorpreses i així ho diré, hi ha moltes sorpreses que ens esperen.
4: Sempre queda bé, això.
2: Aquí entra tot, aquí entra tot.
9: Per tant, aquí estarem, esperant-vos el cap de setmana.
4: Perquè això és una cosa que sempre em pregunto i que segur que s'ho pregunten els oients. La gent que feu cultura, us ho veieu, us ho escolteu, us ho llegiu tot?
9: Home, de la gent que portes, sí, i de la resta s'intenta, perquè si no, o sigui, forma part també de la nostra personalitat o del nostre interès, i és la gràcia també d'anar a veure alguna cosa, i a vegades no tens l'entrevista prevista, però ja estàs en el teu cap maquinant d'ostres, li preguntaria això o allò, tal.
3: Descobrir històries, no?
9: Exactament, i deixar-te fer.
4: Què és el que més t'ha agradat de l'últim que has vist últimament?
9: Home, el d'ahir de la Mabel Olea ens va encantar.
4: De la performancer, aquesta.
9: Exacte, performancer, ella sí, ella és especial, moderna, tot. Però sí, la Mabel apunta maneres. La vam veure a la Messias, tot. Bueno, i llavors també tenim els nostres col·laboradors habituals, que no fallen, en Ferran, gent molt entesa com el crític Oriol Puigtauler, tenim la biblioteca amb la Marta Cava, les reflexions de la Carlota Gurt, cinema amb Mariona Borrull. Bueno, són uns quants més, un no parar de gent maca i molta cultura, molta cultura.
4: I no els hi doneu festa, eh? Ni tan sols a l'estiu.
9: No, tampoc la demanen, eh? No et penses.
3: Que no falti la cultura.
5: No parem i no para la ràdio. Deixa'm posar la falca també d'una temporada que, a més, ha anat molt, molt, molt bé, que l'hem acabat fa poc amb els EGM, que van baixar una mica la onada, però el global de la temporada mantenim una mitjana d'oients de 500.000, que feia molts anys que no ho teníem. Amb un EGM en concret, a principi de temporada, que recordem que va ser el més alt de la història, com a mínim dels 20-30 anys que tenim els registres, i per tant, doncs, que seguim anant bé i que la voluntat era, doncs, de no parar aquesta bona dinàmica, de ser la tercera ràdio més escoltada del país, i amb aquests principis que té la SER, de mantenir una doble oferta, de seguir apostant pel català, d'anar doblant tots els programes que fa cadena, amb un altre objectiu que també tenim des de fa un temps i que crec que l'haurien de tenir moltes ràdios del país, com és de feminitzar una mica l'antena, que a vegades encara costa de donar veu i de posar al capdavant dels programes les dones. Doncs aquest estiu tenim a dones molt consolidades d'aquesta casa i també a dones molt, molt joves que han començat fa poc però que estan més que preparades per posar-se al capdavant dels programes. I som-hi, i dilluns a tope, i això no s'atura, i fins a l'agost, i no pararem.
3: Amb aquest grafisme, els que ens esteu veient a través del YouTube, el veieu aquí darrere en aquesta pantalla, que convida a l'estiu, colors i gelats, síndries... Jo ja et veig aquí, Marina.
4: Era poc original, això, eh?
3: I és molt xulo, a mi m'agrada molt.
4: Home, síndries, barquitos... També és veritat que tampoc cal ser originals, a vegades, no? Tot està inventat.
3: Sí, la cosa és fer-ho bé. Sí, la cosa és fer-ho bé. Tu, Marina, tu ja estàs de vacances...
4: Sí, ara m'hi llenço, aquí.
3: On t'hi trobarem, aquí?
4: A mi...
3: Ets més de la ràdio a l'estiu, de la síndria, del...
4: De tot una mica, de tot una mica. No renunciem a res.
3: Gaudeix-les, Marina, les vacances i escoltar la ràdio, eh?
4: Tu també, el que puguis.
3: Dilluns, ja ho sabeu, arrenquem aquesta temporada d'estiu a partir de les 8 amb l'Aquí Catalunya i la Laura Estrada, i després ens podreu escoltar a totes nosaltres per acompanyar-vos, per fer-vos vibrar amb l'esport, amb la cultura, amb la informació. I ja sabeu que nosaltres, els d'Aquí Catalunya, els de Ser Catalunya, perdó, no pararem. Els d'Aquí Catalunya tampoc.
4: La marca,
3: ni els del Que T'hi Jugues, ni els del Balcó, ni els de La Treva, ni els del Tot és Comèdia, ni els de l'Hora 14, ni el Llapis de Memòria. Aquí seguirem. Dilluns ens retrobem amb l'inici d'aquesta temporada d'estiu, i que gaudiu molt del cap de setmana i de les vacances, els que teniu la sort com la Marina.
4: Que vagi bé.

0: Hong Kong Garden de la banda de post-punk britànica Siouxsie The Banshees, sonant al llapis de memòria de l'artista i gestora de l'antic teatre de Barcelona, la Semolina Tomic, que aquest és un tema que, com dèiem, va ser motivat per l'atac d'uns skinheads a un restaurant xinès de Londres. Que qui fa aquesta cançó al teu llapis de memòria, Semolina?
1: Bueno, porque amb aquesta canció també Siouxsie The Banshees se hacen bastante conocidos. Y sí que va contra racismo, contra la comunidad china en Londres, que estaban atacando esta comunidad. Y para mí es importante, ya simplemente el hecho cuando conocemos a las Siouxsie The Banshees como la banda, es una banda, si tú eres el punk y conoces el punk, que te ha marcado, ¿sabes? Amb la estética, amb la provocació, amb la lletra, amb la consciència social, perquè molta gent diu que el punk, no coneixent el punk...
0: És que aquí estem, on jo volia arribar. Sí. Què és ser punk?
1: Bueno, yo pienso que la PAC es la lluita contra...
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Busques feina? Busques talent?
3: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
2: Informa't a gctplus.com.
4: Ja són aquí les rebaixes d'estiu de Kibo.
5: Aprofita 100 euros de descompte per cada 1.500 euros de compra en mobiliari i fins a un 40% de descompte en matalassos, llits, capçals i molt més.
4: Disseny, qualitat i assessorament professional al millor preu.
5: Kibo Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430.
4: No deixis escapar aquesta oportunitat única. Kibo, per fi a casa.
1: El que fa és destruir sindicats. ¿Por qué? Porque sindicatos es la unión, unions se dicen en Inglaterra. Surt el punk como una...
0: Es una respuesta al neoliberalismo.
1: Una respuesta al neoliberalismo.
0: A ideología antifascista, obrera...
1: Sí, y molt de justicia social, ¿sabes? O sea, ¿qué vol dir justicia social, sabes? O sea...
0: ¿Tú continúas en punk a día de hoy?
1: Sí, claro, porque la punk en final de todo es actitud.
2: Llapis de memoria, amb Jordi Manau.
6: Ya que escribiste...

Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria especial mundial d'aquesta setmana i ara anem a fer un salt enorme perquè dels Balcans marxem cap a Centroamèrica, concretament a Hondures, amb el Jonathan Vallecillo. El Jonathan viu a Barcelona des de fa 2 anys, però volta pel món des del 2011, quan ell era un prestigiós presentador de televisió i ràdio a Hondures i es va veure obligat a abandonar el seu país després de viure una experiència absolutament traumàtica, que tot seguit ens explicarà, però abans escoltem una mica més la cançó que està sonant, El Encarguito, de Guillermo Anderson, que és un dels temes que vam trobar al llapis de memòria del Jonathan.

Gambia Musolu, del músic gambià Jaliba Kouyaté, és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria conjunt dels senegalesos Yara Tiam i Malamine Soly. La Yara va venir del Senegal amb només 2 anys, una vegada el seu pare s'havia estabilitzat a Barcelona, i en canvi el Soly no ho va tenir tan fàcil, de fet ho va tenir molt difícil, ja que arribar a Espanya li va costar més de 2 anys i molts disgustos des que va partir per primera vegada de casa seva a la recerca d'una vida millor tant per ell com per la seva família. I precisament la cançó que està sonant la va escollir el Soly i va dedicada a la seva mare.

0: trabajen, Senegal.
1: Bueno, és que us,
0: us
1: han expoliat durant, claro, durant molts i molts i molts i molts anys.
0: Entonces, queda mucho trabajo para hacer.
1: Tu què hi penses, Yara?
2: Jo realment no... no...
1: Clar, no ho has patit,
2: no,
1: això.
2: No, exacte, jo no he viscut aquesta situació. O sigui, em sento una persona bastant afortunada perquè he tingut moltes facilitats a la meva vida. I llavors, o sigui, dintre del que dintre la meva mà, doncs, sempre lluitar pels drets de tothom. Jo he tingut durant molts anys una mirada molt eurocentrista, però a poc a poc, a mesura que he anat creixent, he anat veient més realitats, doncs he sentit més doncs, que hem de lluitar pels nostres països d'origen i fer-los créixer, al final. Està molt bé viatjar, està molt bé sortir, però el que jo almenys vull és que la gent pugui viatjar per disfrutar. Que vull quedar-se en els seus països d'origen, fer el mateix que potser fan aquí, però viatjar per disfrutar, per conèixer, per saber.
1: Que respecte a això d'emigrar i tal, t'he llegit unes declaracions, Soli, que m'han cridat molt l'atenció. Uh-huh. Deies que emigrar no és tant una decisió personal, que darrere sempre hi ha una pressió familiar, comunitària... Uh-huh. Si tu vas viure això, clar, o sigui, et van insistir a dir marxa d'aquí, marxa d'aquí... Claro.
0: Para mí ha sido un proyecto de familia, al final acabo, porque he tenido la mala suerte de ser el primer hijo mayor. Eso es mucha responsabilidad en nuestra cultura. De hecho, si escucha a alguien que se llama Lamin, si investiga, seguro, si es mandinga, es primer hijo varón, ¿no?
1: Como antes fue aquí mal Benjamín, que era el petit.
0: Exacto. Entonces, eso ya, llegas a una cierta edad, es como la familia te empieza a entrenar, te empieza a hacer la conciencia de decir, eres la persona que tiene que dar el buena imagen, aunque no eres una persona que puede dar un buena imagen, pero ya te la empiezan a inculcar, ¿no? Y luego, cuando decía la conexión de mi madre, era relacionada a todo eso. Si ella cogía su dinero, que sus oros y sus vacas y cosas me lo da a mí, porque sabe que después yo voy a hacer el retorno de cuidar toda la familia, de poder enviar dinero. Es una inversión. Por eso yo siempre digo, nuestro viaje es un proyecto de emprendeduría, es un proyecto de familia, es un, no sé cómo lo podemos llamar, y al final al cabo, nuestras vidas se ponen muy en peligro, porque priorizamos la familia antes que nada, ¿no? Nuestras emociones, todo lo que vivimos, el viaje, los caminos y ya está, pero al final es como lo que nos hace lo que somos.
3: Llapis de memòria, amb Jordi

I acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria edició mundial d'aquesta setmana anant cap a Veneçuela amb el còmic Leonardo de Jesús i la cançó Ligia Elena del músic panameny Rubén Blades, tot un mite que, com a tantes i tantes cases de Llatinoamèrica, també sonava a casa de Leonardo quan era petit. Així que ara escoltem una mica més de Ligia Elena, que és un tamacle, i de seguida el Leonardo ens dona més detalls de tot plegat.